0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
2: La música del record, cantada pels artistes més destacats de tots els temps i estils. Vells Carrosses, els dissabtes de 10 a 11 del matí i les matinades de dilluns de 4 a 5 a Calafell Ràdio, amb Pep Cosidó.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44. De 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterego, el programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glasshat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alterego, amb DJ Glasshat.

0: 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boqué.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

It's summertime. Calafell Ràdio. Són les 3. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Ep, no badis, vin a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vin a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.

0: diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
1: 7 69 44 44. Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Aquest estiu ens remullem junts.
1: De dilluns a divendres, de 3 a 7 de la tarda, Surfing Safari.

0: Aquest estiu, actualitat, entreteniment i la millor música.
1: Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure en un entorn immillorable.

0: i els 90. What is love? Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boqué.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 5 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.

0: fet, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit. En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
2: Només tu i jo. El programa de música romàntica per compartir amb bona companyia. Una selecció de les millors balades d'ara i sempre, de la mà de Mireia Romaguera. Diumenge d'11 a 12 del matí, en repetició les matinades de dilluns de 3 a 4. Només tu i jo, el teu programa de música romàntica.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977 69 44 44 977 69 44 44.

105. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més. Sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat. I ara, amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALP Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.
0: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 10 a 11 del matí, de la mà d'Eduard Abàs, amb repetició les matinades de dilluns d'una a dues.
0: Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les tres edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
1: Bon dia, us informa Núria Har. Protecció Civil manté activada l'alerta Inuncat a les Terres de l'Ebre, on ara mateix plou amb poca intensitat i només en algunes zones. Mentrestant, al sud del Baix Penedès i al nord del Tarragonès, encara en avui una jornada de balanç pels danys causats pels forts aiguats d'ahir. Hi ha 9 persones que continuen hospitalitzades, una d'elles en estat crític per la caiguda d'un mur. En aquesta zona de la Costa Brava, a molts els va sorprendre la intensitat de la pluja per sobre de les previsions inicials. Alguns veïns diuen que s'han sentit abandonats. El conseller Ramon Espadaler creu que no estava justificat que s'enviés un missatge d'alerta als mòbils.
2: La e-alert s'insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6 i en el moment doncs, que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells, perquè la meteorologia no és una ciència exacta.
1: Des del Servei Meteorològic, la seva directora, Sarai Sarroca, ha defensat que sí que van informar en previsió que hi hauria ruixats intensos.
3: Al voltant de les 6 de la tarda eren de 4 sobre 6 i després l'actualitzem amb l'avís de vigilància a les 5:48. Ara bé, quan Protecció Civil pot activar o no un alerta, això no forma part del Servei Meteorològic. Jo només us puc explicar els avisos que fem nosaltres de situació meteorològica de risc.
1: Més notícies en format breu. Avui es compleixen 100 dies des que es va declarar el brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo. En poc més de 3 mesos han mort més de 2.500 persones, la meitat en les últimes 3 setmanes. Les Nacions Unides diuen que el virus es propaga molt ràpid.
4: El brot d'Ebola creix de manera exponencial. L'epidèmia ja s'estén per una zona més gran que França i avança més ràpidament que la resposta per contenir el brot. I tot això passa en una regió marcada per 3 dècades de conflicte que està generant unes necessitats humanitàries enormes.
1: Les ONGs que treballen sobre el terreny, com Metges Sense Fronteres, creuen que l'impacte real del brot de l'epidèmia podria ser molt més gran. I a casa nostra, l'Ajuntament de Barcelona portarà a la Fiscalia els missatges racistes i xenòfobs de la concentració del moviment supremacista Save Europe H, que ahir al vespre es van sentir a la plaça Sant Jaume. El consistori creu que les proclames podrien constituir un delicte d'odi. Finalment, la manifestació amb prou feines va arribar al centenar de manifestants. En canvi, la convocatòria antifeixista va ser molt més nombrosa, 400 persones, segons la Guàrdia Urbana. Recordem que divendres l'Ajuntament de Barcelona va atribuir a un error tècnic la publicació de l'acte de Save Europe Act a la seva agenda web. I Catalunya és la segona comunitat de tot l'estat amb més botigues de roba de segona mà. N'hi ha prop de 200, la meitat a Barcelona, on és un fenomen creixent. El portaveu de la Fundació Humana, que és la responsable d'aquest informe, descriu el perfil dels clients. Joan Carles Montes, en declaracions a Catalunya Ràdio.
5: Persones que veuen el valor de la roba reutilitzada, el valor ambiental, que també busquen un preu assequible, evidentment, i que també donen importància a aquest valor afegit que té de l'impacte social d'aquesta roba.
1: Els principals consumidors de roba de segona mà són els joves, tot i que cada cop s'obren més botigues. Barcelona encara està lluny d'altres països on és tot un fenomen. A Londres, per exemple, hi ha prop de 900 establiments de segona mà. A París, el doble que aquí, uns 200. I anem fins a l'Alt Urgell, on un ramat de ponis participen aquest estiu en la neteja dels boscos d'Aristot per reforçar la prevenció d'incendis. Aristot, Joaquim Albalate.
6: Són 10 ponis de la raça Potoka, originària del País Basc, que s'han instal·lat a Aristot, al municipi del Pont de Bar, per netejar finques i sotaboscos abandonats. A més, com que són petits, no fan malbé el terreny. Rosa Galindo és la presidenta de la Fundació Miranda.
7: Pesen poquet, són cavalls petitons, que això fa que no compactin tant el territori, que no desfacin els marges de pedra seca ni els talusos, i això les fa idònies per territoris de muntanya que solen ser molt encrespats.
6: Els treballs amb aquests ponis han permès recuperar finques que portaven molts anys sense cap gestió. Ara el que cal, diuen els impulsors, és més suport institucional per a aquestes iniciatives, amb menys burocràcia per facilitar una gestió forestal responsable. Joaquim Albalate, Catalunya Ràdio, Aristot.
1: I en esports, l'Espanyol ha perdut contra el Madrid per 1-2 amb un gol decisiu del jugador del Madrid, Carlos Espí, al temps de descompte, que va arribar al minut 45 de la segona part. També a primera, ahir, Atlètic Club 1, Sevilla 3 i València 0, Celta 0. Avui, diumenge, el Barça juga al camp de l'Elx. El tècnic blaugrana, Hansi Flick, ha explicat que Cancelo estarà disponible pel partit, mentre que Rodri encara no està a la convocatòria.
0: Fins aquí les notícies.
8: Aquest estiu al suplement s'escriu un crim. Bé, no exactament aquest tipus de crim. Els d'en Gil Prat sobre Roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
9: Mort pesa molt, tant que pesa molt. Pesa com un mort, que vale. Diuen els catalans.
8: Tornen els draps bruts.
10: Jo crec que el pitjor que li pot passar a aquest tio és passar desapercebut.
8: Viatges, música, les entrevistes amb segell suplement i la finestra oberta al món.
11: Els matins del cap de setmana, a partir de les 9, el suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
8: A l'estiu també tenim esperit de cap de setmana.
11: Comença una nova lliga. Comença un nou repte pel Barça de Hansi Flick. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de 8:45, la TDT de l'Elx Barça a Catalunya Ràdio.
12: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
13: M'expliques un conte, papa?
14: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
15: Viure una experiència és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
16: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Més mans, més arrel, més Catalunya Ràdio.
2: Bon dia i bona hora. Benvinguts al Mans, el programa de la cultura popular i l'associacionisme a la Ràdio Nacional de Catalunya. Avui tornem a posar l'orella en algunes de les propostes musicals que ens ha deixat aquesta temporada. D'una banda, recuperarem l'univers festiu, irreverent i arrelat dels Feña Rai, formació que ha fet de la música popular un espai de crítica, d'humor i de celebració compartida. També escoltarem Nastellat, proposta que parteix del folk de la cançó d'arrel, sobretot de les illes, per buscar nous paisatges sonors, una mirada ben personal i electrònica sobre la tradició. I obrirem també pàgina al Sol de Copla amb l'Albert Fontelles per acostar-nos a la figura d'Amadeu Vives i la seva relació amb la Copla, així com tot un capítol polèmic al voltant d'aquesta formació. Una hora més, des d'ara fins a les 7, de música, de memòria i patrimoni sonor, amb tot el folk, el gual i l'arrel. A la producció d'Olor Genola, qui us parla, Quim Rutllant.
1: El diumenge a Catalunya Ràdio. Mans.
2: Som-hi, doncs, és 23 d'agost, comença el Mans. Un Mans que comencem amb una sardana de Xevi Capdevila, al Castell de la Tarasca, són els Lluïsos.

Sardana de Xevi Capdevila, que porta per nom el castell de la Tarasca, eren els Lluïsos. Avui, si els veu sentir, seran a les 7 de la tarda a Mollà, dins del cicle festiu de sardanes.

0: banda que entén la música d'arrel com una festa compartida. Són els Penya Rai. Arriben amb 10 anys de feina, un treball que és molt més que un disc. És la celebració d'una dècada de trajectòria i d'energia. D'uns concerts especials que han acabat convertint-se en un directe enregistrat ple de complicitat, ritme i molta vida. 19 cançons en un repertori revisitades amb una formació ampliada que fa créixer el so i que reforça aquesta idea de música per ballar, emocionar i compartir. Per parlar-ne ens acompanyen avui en Roger Montalà i en Jordi Jovany. Bon dia a tots dos.
1: Bon dia.
0: Bon dia, Quim.
2: Ah.

0: Penya Reis celebra 10 anys a l'escenari i ho ha fet d'una manera molt festiva. El disc és una explosió de festa a partir del vostre concepte, sense deixar les vostres arrels, de fer aquesta revisió festiva i molt participada, en aquest cas, de la música popular. Com neix aquesta festa, com neix aquest desè aniversari i com és que ha acabat cristal·litzant amb un disc?
1: Doncs bé, nosaltres, evidentment, ens vam plantejar que fèiem el desè aniversari, que això era una cosa important, que consolidar un grup i tirar endavant i gestionar-lo durant 10 anys a nivell humà és una cosa que no és fàcil a vegades i que és un llarg camí, i per tant calia celebrar-ho. I dins de la pluja d'idees, doncs, les que ens va sortir més aviat va ser la de revisitar el nostre repertori, afegint doncs una secció de vents, és a dir, saxo i trompeta, afegint una bateria completa i afegint un piano. I això, doncs, ens va semblar molt bona idea, i a partir d'aquí, després, a mesura que anàvem fent els arranjaments i anàvem parlant-ho i anàvem buscant músics, doncs ja, clar, una cosa portava a l'altra. Vam dir, home, si fem tot aquest esforç i fem uns bolos i tot això, doncs això ha de sortir i això s'ha de gravar. I una mica el camí va ser aquest.
0: Va semblar una bona idea, Roger, però potser no tant després quan us hi vau trobar pel mig, no?
2: Correcte, sí. Semblava una cosa que podia ser molt fàcil, però a nivell de tècnic, per exemple, la gravació del directe, sort que vam comptar amb el nostre tècnic de so habitual, Albert Mayo, i va venir-lo a ajudar un altre company seu, també de Valls, el Nil Llorac, i gràcies a ells dos, clar, vam poder fer aquesta gravació en directe, però clar, a més, després hi han coses, al directe sempre passen coses, no? Llavors sí que cal, doncs, acabar d'arreglar-ho tot perquè soni de la millor manera possible, perquè, clar, a l'editar un treball discogràfic sempre ho tens allà, i que és aquella mania que tenim els músics de que tot ha de ser perfecte, perquè, si no, quan ho escoltes sempre sentiràs ostres, allò podria haver estat millor, no? I una miqueta el treball que hem fet posteriorment, doncs, ha sigut, ens ha acabat de fer aquesta edició d'aquest directe.
0: Bé, al ser un directe també es permet, no?, aquesta llista de dir, això és viu, és així, és viu, tampoc és un estudi, no? Clar.
1: No, és veritat, el que passa que teníem un doble repte. Primera, sí que és veritat que hi ha algunes coses que diu és viu i ho deixes passar, però no tot, evidentment, a vegades diu, home, no caldria. I després, clar, havíem de conjuminar so i imatge, perquè com que també això s'ha recollit a nivell d'imatge i s'ha recollit amb una edició de vídeo, clar, llavors també havíem de seleccionar en cada moment les imatges oportunes perquè hi hagués la comprensió de la cançó, etcètera, etcètera. No, ha sigut una feina, déu-n'hi-do. A nivell d'experiència, interessant, eh? Ara, ha sigut molt més feixuga del que nosaltres pensàvem de bon començament.
0: Us heu plantejat fer la versió XL del Penya Rai o no? Que quedi com estable.
2: Sí, de fet, la gent, si algú està disponible o vol, li fa gràcia aquest format d'espectacle, estem totalment encantats de repetir-ho, perquè com a experiència, no?, d'estar acostumats a ser nosaltres quatre, a tenir tot aquest creixement a darrere, no?, que et fa créixer l'espectacle exponencialment, evidentment també ho fa créixer a nivell de pressupost.
0: També és veritat que les cançons que trieu avui en dia, bona part serien censurades. Sí.

A veure, jo crec que és que estem parlant de cançons que es feien en un moment en el qual hi havia una política governamental molt rígida i sobretot religiosa molt rígida, i la gent del poble, d'alguna manera, a veure, d'alguna manera la crítica sempre ha sortit al llarg de la història i qualsevol segle, sempre alguna vàlvula d'escapament hi ha d'haver. Aquestes cançons eren una mica, en aquell moment, doncs dir les coses que no es podien dir en plan seriós i que moltes vegades potser en aquella època t'hi jugaves bastant, doncs es deien en plan de broma, i es deien a la taverna, i es deien cantant, i es deien fent broma. Moltes d'elles són políticament incorrectes avui dia, segons els cànons d'avui dia? Doncs la veritat és que sí. Però per això també estem treballant en el fet de contextualitzar-les correctament, perquè la gent sigui conscient del que està escoltant i per no buscar equívocs. És a dir, el que seria realment, nosaltres ho hem parlat moltes vegades, el que seria bastant estrany és que aquestes cançons fossin d'autoria nostra, o sigui, que les estéssim escrivint nosaltres. Llavors la cosa tindria ja, no sé, hauria de ser un altre tipus d'espectacle que no tindria res a veure. Però, doncs, clar, bueno, són cançons que formen part de la nostra tradició, que potser avui dia no són políticament correctes, però que degudament posades en context, jo crec que es poden seguir utilitzant.

I a més, una de les gràcies que té és que, clar, vosaltres sou especials, per exemple, si algun oient no ha sentit la vostra versió de l'Aimara Aneu a Missa, tots tenim una imatge o un concepte de cançó al cap i de cop i volta la sentim amb la vostra versió, amb aquesta revisió totalment festivalera, que és trencadora, que és sorprenent, i així, tema per tema, li doneu la volta d'una manera increïble. Això és ADN del grup.

0: nosaltres ens agrada molt allò, operar les cançons, no? És a dir, i a més, també hem evolucionat en el sentit de que hem trencat esquemes, és a dir, si potser quan vam començar el grup era allò, home, això potser que no ho toquem, o això no, aquí fins aquí podem arribar, no? Vull dir, com unes línies vermelles mentals sobre el que es podia o no es podia fer, i ara cada dia en tenim menys, vull dir, perquè, escolta, és que jo què sé, si ens ve de gust incorporar una base de tecno, com a la Vella de Mallorca, doncs l'incorporem, cosa que potser fa 5 anys doncs ens haguem discutit. I ara hem arribat a la conclusió que hem de fer el que nosaltres creguem que ens, estèticament ens agrada i ens ve de gust, i defensar-ho, i ja està, i sense complexos.
1: Sí, sí, i també jugàvem amb aquest sentit de simplificar les cançons, no? Totes aquestes cançons són molta cançó de repetició, una miqueta treure aquestes repeticions, intentar inventar-hi o posar-hi una tornada perquè no siguin cançons només de A, B, A, B, A, B, i doncs enriqui una miqueta aquesta estructura, no? Una miqueta, tot, sí, tot formaria part d'aquest segell.
2: Escolta'm, dels 19 temes, ja sé que és molt complicat, però us demanaria que me'n triés un, cada un de vosaltres, del qual estigueu especialment satisfets, ja sigui pel resultat, ja sigui per com ha quedat el disc, o ja sigui pel que va representar poder-la treballar de cara en aquests 10 anys de feina.
1: Jo em quedo amb La núvia vella.

0: perquè és una de les cançons més de les que més darrerament no, hem posat, és una cançó del tercer disc, i perquè hem aconseguit conjuntar molt bé tota aquesta secció de vents, per exemple, no? I ara un gag que fèiem en els directes, doncs agafant un kazoo i intentant voler imitar una melodia, no? Fer una melodia doncs més melòdic, més de vents, diguéssim, i crec que el resultat, sumant els quatre músics, crec que és de les millors cançons o on més podem aprofitar el potencial de cada un d'aquests quatre músics que hem sumat.
1: A mi una de les que m'agrada més és la Galindaina.

Home, jo la Galindera era una cançó que li tenia molt de respecte pel fet de que la música del Jordi Fàbregas i, en fi, que hi era una versió dins que totes aquestes cançons tenen anys, doncs era més moderna, i va costar de bon començament donar-li el tom i veure què podíem fer, però no sé, considero que ens ha quedat una versió així com a molt... Bueno, en fi, que m'agrada molt, m'agrada molt el resultat, i és una cançó d'aquelles que quan arriba el moment de cantar-la, doncs jo estic a gust, vull dir, no sé...

0: M'imagino que ganes de poder portar, no sé si aquest repertori tal qual, no sé si algú s'ha interessat per fer aquesta versió XL del grup, o ganes de poder-hi ser en concert arreu del Principat.
1: Sí, tant. Vull dir, a veure, no, de moment encara no s'ha interessat ningú, perquè també ara també s'estan, la veritat és que ara també s'estan tancant cosetes i encara estem, diguéssim, en període així de que la gent vagi tirant coses. I, evidentment, mira, nosaltres, jo sempre que sento allò que Catalunya són 900 i pico municipis, no?, doncs ens en queden bastants. O sigui que per nosaltres que ens truquin, i encantadíssims de fer quantes més actuacions millor, perquè, a veure, és un espectacle que funciona. Nosaltres, quan anem a fer-lo, normalment ens ho passem bé, i a més, és bonic fer territori en aquest sentit, és bonic. Anar per parts del país que no hi estan mai a tocar és una cosa que, com a mínim, a mi m'engresca molt, i considero que els altres també, evidentment.
2: Clar, amb aquests 10 anys pensa que hem fet vora 270 concerts, però clar, evidentment no són 270 poblacions, sinó que a casa...
1: Sí, a repeticions.
2: A casa hi hem tocat molt, no?, per la zona de l'Alt Camp, diguéssim, i llavors sí que crec que el nostre espectacle amb nosaltres quatre potser sí que manté molt més l'essència del que és Fenya Rai, i amb aquest treball que estem fent ara, doncs, de producció, no?, d'aquest espectacle, d'aquesta manera de com ensenyar-ho i com explicar-ho tot plegat, donarà molta més qualitat i molta més consistència en el que és aquest espectacle de repassar la història d'un país a través de les seves cançons.
0: Aquest és els 10 anys de Fenya, dels Fenya Rai, des de l'Alt Camp de Tarragona, des de l'Alt Camp, que ens presenten aquesta novetat, que és el reflex d'aquest aniversari. Jordi Roger, gràcies per atendre la trucada del programa, la videotrucada, en aquest cas del programa. Que vagi molt bé i enhorabona pel disc.
2: Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies.

0: Els funerals del porc, el Fenya Rai des dels 10 anys de Fenya.
1: A Catalunya Ràdio, el Mans, l'arrel a la Ràdio Nacional.
0: I com fem cada diumenge aquesta temporada d'estiu al Mans, anem cap al so de cobla per parlar-vos d'un episodi curiós de la història de la música per a cobla, de les aportacions que feu, en aquest cas, el músic Amadeu Vives.
2: I un terratrèmol.
0: A veure, explica'm.
2: Terratrèmol i una mica de safareig. T'agrada o no, tu, Quim Rotllant, això?
0: Ah, sí? Depèn. Si és gent històrica que no afecta ningú a l'actualitat, potser és una mica més fàcil de mantenir-se amb la compostura per antena.
2: Doncs mira, us parlarem avui d'Amadeu Vives a finals de 1925, després d'una llarga etapa a Madrid i d'una gira internacional. Ell decideix tornar a Catalunya i és un moment en què el seu prestigi internacional era enorme. De fet, les seves sarsueles, Doña Francisquita, Bohemios, s'havien convertit en autèntics clàssics que havien donat la volta al món.
3: Allí la tienes, prepárate para enrabiarla.

0: En tornar a Barcelona, Vives es retroba amb l'Orfeó Català, una institució que ell mateix havia fundat el 1891 juntament amb Lluís Millet. I aquesta entitat, amb deferència al músic, decideix organitzar un concert al Palau de la Música Catalana, el juny de 1926, on es van estrenar obres tan emblemàtiques com els Tres Idilis per a cor o La Balanguera, amb text de Joan Alcover, avui himne oficial de Mallorca.
1: I tant.
0: El crític, compositor Baltasar Samper, va assistir a aquest concert i va quedar totalment entusiasmat, sobretot per La Balanguera, i ho va explicar al diari La Publicitat. Ell mateix deia, diu, l'efecte que em causà aquesta obra, cantada a l'uníson i acompanyada per l'orgue, fou indescriptible. O sigui, un moment màgic, això.
1: No estranya que es converteixi amb el temps en himne.
0: Sí. L'èxit d'aquest concert va portar a un grup d'admiradors a organitzar un nou concert homenatge al Teatre Olímpia, un dels teatres més grans de Catalunya. I l'acte, que es va celebrar al cap de pocs dies, amb totes les localitats exaurides, tenia tres parts. Una primera, una selecció de cançons que van ser interpretades per la cantant Mercè Plantada, el pianista Frederic Longàs. Una segona part a càrrec de l'Orfeó Català, amb l'estrena de la versió per a cobla i cor de La Balanguera. O sigui, no va tardar gaires dies a fer aquest arranjament.
1: Ja la devia tenir en cartera.
0: Segurament. I finalment, el plat més esperat, que era ni més ni menys que l'estrena de quatre sardanes d'Amadeu Vives escrites per a la Cobla Barcelona. Unes obres que, com ja t'he avançat, van generar un autèntic terratrèmol al país.
1: Perdona, per què? Què va passar? Explica-m'ho.
0: Quim i Laura, sé que us esteu morint de ganes per saber-ho, però em sap greu, us deixarem la mel als llavis.
1: No.
0: Us faré esperar una miqueta. De moment us proposo escoltar la versió per a cor i cobla de La Balanguera d'Amadeu Vives, estrenada en aquest concert, celebrat el 14 de juliol de 1926 al Teatre Olímpia.
1: Molt bé.
0: I ho fem amb un enregistrament en directe de la Cobla Marinada, el cor jove de l'Orfeó Català, sota la batuta d'Edmond Colomer, al Palau de la Música Catalana, el passat febrer de 2024.

0: Aquesta era la versió de la Balanguera, de Badiu Vives, amb la Cobla Marinada d'Orfeu Català.
1: I bé, com us he comentat...
0: Estic esperant el terratrèmol.
1: T'hauràs d'esperar una miqueta. Vaja. Més, em sembla. Aquest concert homenatge que es va celebrar al Teatre Olímpia, Amadeu Vives, com us he comentat, va escriure quatre sardanes, Matinada, Sant Polenca, Goig i Planys, Montserratina i Eixelebrada.

0: I aquest fet per si sol ja diu molt de la projecció que tenia la sardana en aquell moment i del prestigi extraordinari que tenia també la Cobla Barcelona. I és que Amadeu Vives podria haver complegut al públic, no sé, amb una obra coral, algun lit o fragments dels seus teatres lírics, que era la seva especialitat, no? Però, en canvi, va voler iniciar-se en el món de l'acte de la Cobla.
1: La composició per la Cobla, està clar.
0: I ell ho explicava d'aquesta manera, la publicitat. Ho pots llegir tu mateix, Quim.
1: Les sardanes que s'estrenen demà les he compost aquest any. El títol de cada una ho diu tot i és sincer. Són les primeres que he escrit. Fins ara no n'havia fet perquè em semblava que no en sabria. En compondre-les he volgut seguir el camí que va fressar Pep Ventura. El meu desig fora de fer el que ell faria si a més del seu geni tingués la tècnica indispensable i visqués avui. Us confesso que fent sardanes m'hi sento molt bé.
0: Déu-n'hi-do, després de tantes sarsueles
1: i
0: obres tan voluminoses, de dir aquesta frase tan modesta, no? De dir, fins ara no n'he fet perquè em semblava que no en sabria. Home, segur que sí. Les sardanes d'Amadeu Vives van tenir un èxit immediat i pocs dies després de l'estrena la Cobla Barcelona ja les enregistrava per al segell discogràfic Odeon. Però primer parlarem de la recepció de les sardanes, que va ser en conjunt molt positiva, i és que Baltasar Samper, des de la publicitat, en va destacar l'inspiració melòdica, l'espontaneïtat, el caient popular, els contrastos. I ara sí, el terratrèmol el va iniciar Francesc Llongueres a la Veu de Catalunya. D'una banda, subratllava el fort sabor de la terra de les sardanes, i de l'altra anava molt més enllà. Agafeu-vos fort, Quim i Laura. Situava Amadeu Vives com a successor natural de Juli Garreta, tot afirmant que després de la pèrdua del compositor empordanès feia uns mesos, la sardana recobrava un nou gran músic. Aquesta afirmació, més que les sardanes en si, va ser el detonant d'una autèntica tronada.
1: Perquè ja va haver-hi gent que es va queixar?
0: Ah, i tant. Canut Pellicer, des de la sardana, va qualificar directament la frase de Llongueres de relliscada i li va recordar que Enric Morera era ben viu. Pellicer va aprofitar la vinentesa per adreçar a Vives un retret. Reconeixia el seu ofici com a músic, però li suggeria que no coneixia prou bé el repertori de les sardanes i que s'havia d'endinsar abans de rebre elogis tan categòrics. I Llongueres no va recular i en una rèplica posterior va insistir que després de Garreta la sardana havia recobrat embranzida gràcies a Amadeu Vives, una afirmació que reforçava aquesta idea d'una successió simbòlica, no? Enric Morera, fart de tot plegat i de veure les pilotes que passaven, entra en joc i publica una carta al lector carregada de ressentiment.
1: Perdona, sembla el Twitter de l'època, eh? Sos per dir-ho. Què va dir Morera?
0: Mira, t'ho deixo llegir tu mateix perquè tenim gràcies, les declaracions gràcies. Aquí davant.
1: Amor. Coneixent com conec en Llongueres i els de la seva capelleta, no m'hauria pas donat la feina d'escriure aquesta ratlla si no fos per dir que, a banda de les meves sardanes, n'hi han moltes de diferents autors que són molt dignes d'admiració. Aquesta colla, a cop d'alabar-se l'un i l'altre, potser s'han arribat a creure que són els únics que entenen en música i que poden treure i atorgar títols de geni segons les seves conveniències. Quin desengany i quina vergonya.
0: Quin panorama.
1: Mare de Déu.
0: I abans de saber què va contestar Amadeu Vives a Enric Morera, l'últim tuit que ens falta, us proposo escoltar una altra d'aquestes sardanes, concretament Montserratina, de temes montserratins, una sardana interpretada per la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, sota la direcció de Josep Vila Cassanyes, al Palau de la Música Catalana, el 2011.

0: Aquesta era Montserratina, d'Amadeu Vives, interpretada per la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, sota la direcció de Josep Vila.
1: Som-hi, últim tuit.
2: El darrer, com us he comentat, va ser Amadeu Vives, que després d'elevar la Cobla Barcelona va optar per desplaçar el debat a una qüestió de fons.
3: A veure...
2: Vives formulava una definició oberta del gènere, reduïa la sardana a dues lleis, inflexibles, el ritme dansaire, o sigui, la sardana s'ha de poder ballar, i el caràcter catalanès que havien de tenir.
3: La sardana s'ha de poder identificar.
2: Exacte. I a partir d'aquí reconeixia una pluralitat de temperaments, de Garreta Morera, passant per Toldrà, Manent, Francesc Pujol, una enamoració que establia en certa manera una genealogia que situava Pep Ventura com a origen d'un llenguatge compartit. Va. En el mateix article, Vives replicava també algunes afirmacions de Pellicer i Llongueres i al·ludia amb ironia a Morera.
3: Veig que el judici de la posteritat el preocupa.
0: Això és el que estem fent ara. Aquest és el judici de la posteritat. Tenia raó.
3: No sé quants anys més tard, debatent aquest tema a l'antena de Catalunya Música. Endavant.
2: Bé, per tancar ja aquest episodi, en definitiva, es posa clarament de manifest com la sardana, lluny de ser un gènere menor, s'havia convertit el 1926 en un camp de batalla simbòlic, on crítics, institucions, compositors, competien per l'hegemonia estètica i la definició del cànon. No deixa de ser significatiu que una de les sardanes d'aquest cicle porti per títol Goig i Planys, una expressió que resumeix, sense voler-ho, potser el clima de tensió que van envoltar aquestes estrenes, no?
3: Totalment.
2: I la podem escoltar, doncs, tot seguit amb la interpretació de la copla La Principal del Llobregat i la direcció d'Esteve Molero, Goig i Planys, d'Amadeu Vives.

0: amb la principal de Llobregat i amb la direcció d'Esteia Molero, que hem d'escoltar aquesta sardana d'Amadeu Vives, Goig i Plany.
1: Catalunya Ràdio.
2: Sou el Manso a Catalunya Ràdio, seguim amb molta més música aquí, a la Ràdio Nacional. Ara ens endinsem en un projecte on la música electrònica juga amb l'arrel.
3: Bueno, és que cada casa és un món i cada vida una història.
4: No, però és maco, s'ha de recordar, perquè el meu pare també era d'explicar molt, però jo m'he oblidat.
2: Aquesta és la proposta de la igualadina Laia Rius, una alenada electrònica que s'impregna d'una de les músiques més arrelades a les illes, sobretot a Mallorca, en especial. Nastallat presenten el primer treball, Cada casa, cada vida. Laia Rius, bon dia.
5: Bon dia.
2: Nastallat seria el nom de casa, no?
5: Sí, sí, sí, com el nom de la meva família, del meu besavi, bé.
2: Se suposa que era alguna deformació a la cara, no sabem per
5: què. Sí, de fet, la primera cançó és com surt la germana de meva àvia explicant-ho, que va tenir com una baralla o alguna cosa, un conflicte, família pacífica. I llavors com li van tallar el nas, llavors tot amb el poble era com el nas tallat, i llavors ja es va quedar com el nom de la família.
2: Tu ets d'Igualada.
5: Sí.
2: I aquest treball és una immersió directa a la música de les illes.
5: Sí.
2: Què et porta cap allà? I segon, quina és la necessitat de posar totes aquestes músiques en l'òrbita electrònica?
5: A veure, la connexió, sobretot en Mallorca, en aquest cas, és a partir del Ball de Bot, que és com l'àlbum està tot enfocat al Ball de Bot, i jo vull que sigui com un homenatge, com aquest vincle que tinc amb aquest ball, perquè sí que ara farà 7 anys que vaig començar com a conèixer aquest ball, em va agradar molt i vaig fer com un grup d'amics molt maco en aquest context com de ball, i com des de llavors m'he sentit com que m'han obert la seva cultura, bueno, com que al final és una cultura molt compartida, no? O sigui, m'he adonat que tenim moltes coses en comú, com al final units a partir de la llengua, doncs que tenim moltes coses com que compartim, i era una mica això, no? Com trencar aquestes fronteres que tenim dintre els països catalans de Catalunya, Mallorca, tal, que sí que òbviament són diferents perquè tenen un background molt diferent, però hi ha una cosa allà comuna que és xula i que et mou, no? Com a persona que parla català i ha viscut com una part de la història molt compartida.
2: I no només és la llengua, també hi ha ritmes... Sí. Els pots trobar compartits,
5: sí,
2: evidentment, a
5: sí,
2: Mallorca, sí. El Principat, el País Valencià...
5: Sí, sí, sí, és un ball que té molta influència de la península, té moltes coses també característiques d'allà només, les jotes també es ballen aquí, també es ballen al País Valencià.
2: El treball, d'alguna manera, no deixa de ser una carta d'amor als països catalans. En aquest cas és com una primera baula, comencem amb Mallorca, a la xarxa has penjat temes que no són estrictament mallorquins, ja en parlarem també, i els portes, en aquest cas el Ball de Bot, cap a aquest terreny innovador, emotiu, textures electròniques sorprenents en alguns moments. Per què cap a l'electrònica? És l'àmbit on tens més còmode? Perquè, a més, tu vens com a balladora del tradi-tradi, no?
5: Sí.
2: Crec recordar
5: que
2: en algun lloc he llegit que balles bastons, per exemple.
5: Sí, havia fet ball de bastons a Igualada, sí. Però sí que també tenia com tota aquesta vessant que jo feia de DJ a casa meva, com, perquè m'agradava i estar... i tenia com tota aquesta vessant d'aquest tipus de música que a mi m'agrada molt, i al final és com el llenguatge que jo domino, i sempre ho dic com que jo no, malauradament, ojalà, però malauradament no toco com cap instrument així més tradicional, toco la guitarra, però ahí està. I llavors com el que jo domino més és com aquesta sonoritat més electrònica i aquests instruments més electrònics, llavors pues, tenia sentit que fos des d'aquí que fes la música.
2: I l'has fet amb molta naturalitat i des de la sinceritat, que això és el que respira el treball. Buscant referents tan bonics com aquest Fandango dels Tres Amors en la Miquela Lladó. Un altre...

0: Sí, això sí, molt fort, eh?
1: Sí, no?
0: Sí, sí, sí. Va ser molt fort, perquè jo la Miquela, clar, és que l'havia escoltat moltíssim, moltíssim. I era com... És una persona que en el seu moment va ser referent de tornar a ballar a plaça. Amb el grup de música nostra van com promocionar molt que es fessin ballades com més populars de la gent, pues, al carrer, vestida de carrer i simplement ballant. I ara que formi part com del meu àlbum, és molt fort.
1: Que hi hagi la Miquela també és com una declaració d'intencions. Quan li planteges a la Miquela que et diu com què, no?
0: Sí, o sigui, va ser molt orgànic, la veritat. O sigui, estàvem parlant amb el Toni Pastor, que és el guitarrista de música nostra, per altres coses, i llavors els hi vam demanar com el permís per fer el Fandango dels Tres Amors, perquè el volíem fer, però no com voleu col·laborar, sinó podem fer-lo, perquè al final ells tenen com els drets, perquè és una cançó que han fet ells. I ens van dir, sí, sí, si voleu col·laborem. I va ser com, va, increïble.
1: No.
0: T'imagines?
1: I ara que dius Toni Pastor, de fet també l'hi podem sentir.
0: Sí, sí, sí, Talopi de Formentor.
1: Exacte, Talopi de Formentor. Dear passengers, we would like to give you a very warm welcome aboard.

0: I has trobat molta entesa amb la gent que has anat a buscar per entrar en aquest, o per col·laborar en el treball?
1: Sí, la veritat, o sigui, al final Música Nostra, que van ser ells dos, van entrar d'aquesta manera, i després amb Cília, que sí que ja les coneixia com d'aquesta època no, meva, de ballar més, i ja ens coneixíem de, com, de ballades, que ens coneixíem. O sigui, a mi em feia molta il·lusió que fossin elles, que participessin també, perquè al final són com aquesta part més dels amics que he conegut ballant, i llavors era molt normal, era molt, va ser molt fàcil també que ells diguessin que sí, perquè també els agradava la idea. I el Pau, que també col·labora, ell ha estat formant part del projecte ja des del principi, i no sé, també era un, no va ser molt natural també que ell col·laborés.
0: Una de les peces que a mi més m'ha sorprès és aquest J Soft Lunch.

0: Què és això?
1: Perquè t'has sorprès pel títol.
0: Pel títol i per la manera d'entendre també. Perquè fins i tot has fet vídeos que són com tutorials de dir, no, no, això es pot ballar.
1: Sí. Aquesta, a mi és de les meves preferides, crec que és la gran oblidada de l'àlbum. Tot i que després em ve gent i em diu, és la meva preferida. I jo, gràcies. És una que està molt inspirada com la jota de Llevant, que és un tipus de jota que ballen allà, que és com més baixada, com no tan saltada, amb uns punts una miqueta més ràpids, diguéssim, i més intercanvi de punts. La lletra sí que la vaig fer jo, com molt pensant en aquest moment, no?, de comences a ballar, com ets jove, t'enamores a la plaça, totes les persones que coneixes, de cop et poses... O sigui, era com que et connectes amb aquesta forma de relacionar-te una mica, entre cometes, d'abans, com sense mòbil i simplement com a la plaça, coneixent-nos i sense atrevir-nos a parlar del tot. I el títol era com per demostrar que és una cançó com que parla d'ara, saps? Com que encara que la temàtica de la lletra sembla que podria ser de fa 50 anys, perquè tampoc està dient res modern, simplement està dient com ens mirem, ens agradem. Tot. Era com, però això també està passant ara, saps? Com en aquest moment de que tot està més globalitzat, que parlem, com fem servir aquests neologismes en anglès. I... Per això el títol. Però no sé si s'ha acabat d'entendre, però bueno, per això hi ha que explicar-ho.
0: En tot cas, és l'oportunitat d'escoltar el treball, com dèiem, cada casa, cada vida. Doncs anirà evolucionant el projecte. De moment esperem que tingueu molts èxits, felicitar-vos pel treball, perquè realment és una joia. És molt autèntic i ve moltes ganes de poder-ho viure en directe. Laia, gràcies per venir fins a Ricard Mans.
1: Moltes gràcies per convidar-nos.

Aquesta era Boleres, des d'aquest Cada Casa, Cada Vida, d'Anna Estellar, Relai Rius, que ens ha vingut a presentar. I aquí acabem aquest Mans d'avui diumenge. Esperem que aquestes músiques, aquestes històries us hagin fet companyia aquest matí i us hagin ajudat a descobrir noves maneres d'escoltar la tradició. I tornem dissabte que ve, amb més cultura popular, més música i més territori, com sempre, al Mans, a Catalunya Ràdio, amb l'Arrel, a la Ràdio Nacional. I hem estat amb la Dolors Jornal a la producció i Quim Rutllant a la locució. Marxarem amb una proposta de ballada per avui mateix, a Malgrat, a 7:45 del vespre, a Can Campasol. I trobareu la Cobla Ciutat de Granollers. Recuperem ara del seu treball, Gràcies, la sardana de la pau, de Valentí Miseracs. Que acabeu de passar un bon diumenge i una molt bona setmana. Fins dissabte que ve a les 6 del matí.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 7.
1: Bon dia, us informa Eva Compte Martí. Els municipis afectats pels aiguats d'ahir a la matinada a la Costa Daurada han treballat durant tot aquest dissabte per treure l'aigua i el fang dels carrers i cases i fer recompte dels danys materials que han causat. Les principals afectacions han estat a Roda de Barà, Torredembarra, el Vendrell i Creixell. 9 persones continuen hospitalitzades. Una d'elles han estat crític per la caiguda de diversos murs. Molts veïns s'han queixat que no tenien prou informació i que no havien rebut cap alerta sobre que plouria tan fort en tan poca estona. El conseller Ramon Espadaler ho ha justificat dient que el Servei Meteorològic no havia informat que hi hagués un nivell tan intens de pluja.
2: La e-alert s'insta en el moment que s'està en el nivell de 5 o 6 sobre 6 i en el moment doncs, que s'ha produït l'episodi de les pluges més intenses, el Servei Meteorològic de Catalunya no informava d'aquests nivells, perquè la meteorologia no és una ciència exacta.
1: En canvi, des del Meteocat, la seva directora, Sarai Sarroca, assegura que sí que s'havia informat des de la tarda abans que hi hauria ruixats intensos.
3: Al voltant de les 6 de la tarda eren de 4 sobre 6 i després l'actualitzem amb l'avís de vigilància a les 5:48. Ara bé, quan Protecció Civil pot activar o no un alerta, això no forma part del Servei Meteorològic. Jo només us puc explicar els avisos que fem nosaltres de situació meteorològica de risc.
1: Més notícies que repassem amb en David Àngela. Els serveis d'extinció d'incendis han continuat treballant tota la matinada per intentar estabilitzar el foc forestal que crema el País Valencià.
4: Afecta els municipis de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància i Gàtova, a la comarca del Camp de Túria. El foc que continua avançant ja ha cremat més de 630 hectàrees. El miler de veïns evacuats encara no han pogut tornar a casa seva.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut un dels principals sospitosos d'haver iniciat part dels aldarulls que van sacsejar Lleida ara fa una setmana.
4: És un jove de 19 anys que està acusat d'haver fet una crida a través de les xarxes socials a agredir pakistanesos i la policia catalana. A més, se li atribueixen haver ferit dues persones amb una arma de balins en un supermercat del carrer Girona. Les víctimes de l'agressió van presentar un informe de lesions i a més van aportar una captura de pantalla en la qual es podia reconèixer la persona a qui atribuïen els trets. Aquesta persona va resultar ser la mateixa que havia fet el directe per xarxes socials al matí d'aquell diumenge. El jove va ser detingut dijous i ahir va passar a disposició judicial. Amb aquests ja són 13 els detinguts pels aldarulls al parc sobre les vies. La investigació continua oberta i no es descarta més detencions.
1: Un terratrèmol de magnitud 5,9 ha sacsejat aquesta matinada a l'est del Japó.
4: El terratrèmol que també s'ha notat a Tòquio ha deixat almenys una dotzena de ferits lleus i ha provocat afectacions ferroviàries. El terratrèmol que tenia l'epicentre al sud d'Ibaraki ha tingut una profunditat de 68 quilòmetres i no ha generat risc de tsunami. Les afectacions més destacades s'han produït a la xarxa ferroviària de l'àrea metropolitana de Tòquio, on diverses línies han acumulat retards i suspensions temporals mentre s'inspeccionaven les infraestructures. Les autoritats nuclears també han verificat les principals instal·lacions de la zona sense detectar-hi anomalies.

0: piano i el micròfon que Freddie Mercury va utilitzar en diverses gravacions amb Queen sortirà a subhasta els dies 1 i 2 d'octubre de la mà de la casa de subhastes Prop Store. Els objectes formen part de la col·lecció del productor alemany Reinhold Mack, col·laborador habitual de la banda britànica. Entre les peces més destacades hi ha un piano de cua Yamaha C3 dels estudis Musicland de Múnich que Mercury va fer servir durant l'enregistrament dels àlbums The Game, Hot Space i The Works. La peça està valorada entre 234.000 i 468.000 euros. La subhasta també inclou un micròfon utilitzat pel cantant, tant per gravar la veu principal com els cors i esborranys manuscrits de les cançons My Love is Dangerous i Let's Turn It On, incloses al seu primer àlbum en solitari, Mr. Bad. I els esports, l'Espanyol ha perdut contra el Madrid per 1-2 amb un gol decisiu del jugador del Madrid, Carlos Espí. El temps de descompte, Bellingham ha avançat al Madrid i Calatrava ha empatat pels blanquiblaus. El gol definitiu d'Espí ha arribat al minut 45 de la segona part.
1: També que primera aquest dissabte, Atlètic Club 1, Sevilla 3 i València 0, Celta 0.
0: Avui el Barça juga al camp de l'Elx. El tècnic Hansi Flick ha explicat que Cancelo estarà disponible pel partit, mentre que Rodri encara no està a la convocatòria.
1: A segona divisió, el Sabadell jugarà aquest diumenge al camp del Castelló a partir de les 7. El Girona ha anunciat el fitxatge del jove central portuguès Mauro Furtado.
0: En ciclisme, Tadej Pogacar guanya la primera etapa de la Vuelta i és el primer líder. Avui, segona etapa de 214 quilòmetres entre Mònaco i Manosque.
1: I el Barça de bàsquet ha anunciat aquest dissabte el fitxatge de l'aler pivot Johan Makundu.
2: Fins aquí les notícies.
3: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
3: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya.

0: Aquest estiu, Albert Galceran i Pedro Pardo són els homes clàssics a Catalunya Ràdio.
1: Hola a tothom, bon diumenge.
2: Bon dia.
3: Bon dia i bona hora. Bon dia, Catalunya.
2: Exacte. Benvinguts un dia més al programa Homes Clàssics aquí a Catalunya Ràdio. Escolta'm, Albert.
3: Sí.
2: Si et pregunto per una soprano catalana llegendària, amb qui pensaries?
3: Ostres, que difícil tenir només una, eh?
2: Sí, és
3: molt difícil. A més, ara mateix hi ha sopranos catalanes d'enorme èxit, com la Sara Blanc, per exemple, que tenen una veu increïble. Mm. Però si parlem, clar, de llegendes, hem de mirar una mica al passat, diria... Victòria dels Àngels, segur.
2: Evidentment.
3: Montserrat Caballé, sense cap mena de dubte,
2: està
3: no?
2: Clar, però també n'hi ha més, no?
3: Home, clar, sí. De fet, la Caballé segurament ha sigut la cantant d'òpera més internacional nascuda a Catalunya, però bona part del seu èxit va ser mèrit, i ella mateixa ho reconeixia així, de la seva mestra, una altra soprano, la soprano Conxita Badia.
2: Uh-huh.
3: Un nom que volem reivindicar, ja que la seva popularitat, doncs podríem dir que s'ha anat diluint al llarg del temps.
2: Doncs escolta'm, no en parlem més. Avui us proposem recuperar alguns dels programes que li hem dedicat precisament a la gran Conxita Badia.

0: realment, com diu l'Albert, la figura de Conxita Badia doncs, potser s'ha anat diluint amb el temps i potser és perquè doncs, no es va dedicar al món de l'òpera especialment, no? Sinó que doncs, va ser una gran especialista en formats més petits, com el Lied, la cançó catalana o els oratoris. I, de fet, també va exercir com a gran pedagoga, no?
1: Absolutament. De fet, la veu que escoltem és la de Conxita Badia en una gravació ja força gran, amb més de 60 anys, força gran en l'aspecte musical, perquè un cantant líric la veu evoluciona molt i és difícil fer una carrera mantenint el vigor de la veu jove. És una qüestió d'evolució, malgrat l'edat. Heu de comentar amb el Pedro, sí que es nota que els aguts potser hi ha una mica més rascats i tal, però el gust pel cant és imprescindible i és molt present, i també ajuda l'acompanyament al piano que té,
0: És justament el que t'anava a dir, clar, acompanyant el piano per Alicia Larrocha, una Alicia Larrocha que ara ho deien fora d'antena, no? Però ella era com una mena de link, això és una paraula molt moderna, però amb el seu mestre que no va conèixer mai.
1: Exacte.
0: No? Però bé,
1: ja en parlarem.
0: Ja en parlarem. En tot cas, si et sembla, comencem pel principi.

0: sorprèn que escoltem ara només un piano sol, però ara entendreu el perquè. És la danza espanyola número 2, l'oriental, no? de Granados, en aquest cas tocada per Alicia de la Rocha, com no podia ser d'altra manera. Però anem a centrar-nos a la nostra protagonista, que és Concepció Badia i Millàs, més coneguda com a Conxita, Conxita Badia, que va néixer a Barcelona el 14 de novembre del 1897 i va morir a la mateixa ciutat el 2 de maig del 1975, per tant, enguany fa 50 anys. Mm-hmm. Era filla d'un imatger religiós i d'una llevadora, i ja de ben petita els seus pares li van saber veure doncs, el talent musical que tenia i la van portar a classes de piano amb un professor del seu mateix barri.
1: Clar, perquè, a veure, de vegades no només és el talent musical, sinó que és important estar doncs allò que diem en el moment adient, no? És allò que diem quan algun músic ha nascut a Viena a clar. Mitjans del segle XIX, dius, home...
0: Allò que ho porto per néixer, està clar. Sí,
1: o a París
0: sí.
1: A principis del XX,
0: també,
1: no?
0: També, sí.
1: És així. I clar, amb ella es va produir la gran casualitat que el seu primer mestre de piano va recomanar als seus pares que portessin a la petita pianista a una acadèmia molt important on hi havia un mestre molt bo i reconegut que no seria un altre que el mateix, Enric Granados.

0: Situem-nos, estem situats a l'any 1905, per tant, quan la Conxita només tenia 8 anys, 8 anyets. Tot i això, el mateix Enric Granados, ell directament, ja va detectar en ella un gran talent. Estem parlant d'una soprano, però un gran talent com a pianista.
1: Exacte.
0: Perquè Enric Granados no era mestre de cant.
1: No.
0: Era un gran compositor, un gran pianista i un gran professor també, evidentment, de piano. De fet, a banda de les classes de piano, que rebia directament del mateix Granados i també del seu alumne Frank Marshall, el mestre la va animar també perquè estudiés cant amb la professora Rosa Colmell i de seguida va començar una carrera que va esdevenir totalment meteòrica.
1: I tan meteòrica, en tot cas... Això demostra que era una gran músic, no? Vull dir, perquè si
0: allò de l'instint musical, no?
1: Exacte. Sí, sí, doncs una carrera meteòrica, perquè fixa't, l'any 1908, amb només 11 anys, va actuar com a liderista, coincidint amb la inauguració d'un edifici, un llogarret, que diuen.
0: Que no ha tingut trajectòries.
1: No. Es va inaugurar el Palau de la Música Catalana, vull dir, ni més ni menys. I només 5 anys després, amb 16, va encisar l'Associació Wagneriana de Barcelona cantant la cançó de Solveig d'Edvard Grieg, aquesta.

0: Aquesta era la cançó de Solveig, de la suite número 2 del Pierre Gint, de Grieg, que hem escoltat interpretada per la soprano Anna Netrebko, dirigida per Emmanuel Villom, amb la Filarmònica de Praga.
1: Aquesta no l'hem escoltat perquè sí, sinó perquè va ser la primera cançó que va permetre a Conchita Badia cantar per primer cop al damunt de l'escenari del Palau de la Música Catalana.

0: Que meravella la veu de Teresa Berganza cantant La Maja Dolorosa d'Enric Granados. Després venen els de l'òpera i diuen que això de la cançó...
1: Els de l'òpera! Ui, ui, ui, com t'estàs tornant, Albert. Què t'ha passat aquest estiu?
0: No, bueno, res. I diuen que això de la cançó és una cosa menor. I no, fixeu-vos quina meravella.
1: Ni molt menys.
0: Al final és... Quan hi ha una bona obra i un bon intèrpret, el resultat sempre és fantàstic, com és el cas del que estem escoltant ara mateix de fons. Però en tot cas, seguim repassant la vida de la soprano Conxita Badia en el marc del 50 aniversari de la seva mort. Badia, que avui coneixem com a soprano, com apuntàvem, també tenia un gran talent com a pianista.
1: Sí, però malgrat el seu extraordinari talent en el piano, va ser el mateix Granados que la va fer decidir pel cant. I després d'escoltar-la cantant aquesta cançó de Grieg, el líder de l'associació wagneriana, Joaquim Pena, doncs va convèncer el seu pare que cantés en l'homenatge que es faria a Wagner pel centenari del seu naixement, on al Palau de la Música s'interpretaria ni més ni menys que el Parsifal en versió concert,
0: Una obra sagrada, gairebé. Sí. Un festival escènic sagrat, segons.
1: Sagrada, és a dir, una obra menor, dic, no.
0: No, en cap aspecte, més o menys.
1: En cap aspecte.
0: No, en cap aspecte. Sí, de fet, això li va servir per fer el que ella considerava el seu debut oficial. Malgrat ja havia cantat al Palau, ella ho considera que el debut oficial va ser fent el paper de noia flor al Parsifal. Es diu que el seu pare pensava que era massa jove per interpretar aquest paper al Palau, però el mateix Joaquim Pena li va dir, literalment, és una artista i li proposo cantar un paper de noia flor. No és exactament el que és ella, una noia i una flor? I així va debutar.

0: recordem, no és Conxita Badia, eh? Aquesta és una gravació de l'escena de les Noies Flor del Parsifal de Wagner, dirigit per James Levine amb l'orquestra de l'Òpera de Nova York. Però en tot cas ens podem posar en context, un paper realment molt líric.
1: I tant.
0: Cal una cantant amb molt talent per poder assumir aquest, aquest paper, que és un paper pel que fa a la presència al damunt de l'escenari petit. Vull dir, no canta molts minuts en escena, però és un paper realment complicat, perquè fixa't com entren ja amb aquestes notes superagudes, afinadíssimes.
1: I amb molta responsabilitat per una noia tan jove.
0: Clar.
1: Vull dir, com ho era Conxita Badia en el seu moment. Eh?
0: En tot cas, això, al final, aquestes primeres actuacions en escenaris importants, amb obres importants, li van donant una certa solvència a Conxita Badia. I és a partir d'aquell moment que el mateix Enric Granados l'acompanyaria en els seus recitals ell mateix al piano. Recital Conxita Badia i Enric Granados, no amb obres d'Enric Granados, que també, sinó amb Enric Granados acompanyant-lo literalment al piano. T'ho imagina, no? Granados que s'ofereixi a una cantant acompanyar-la al piano. És sí, realment sí. Un gran prestigi.
1: I tant. I no només això, perquè quan la Conxita Badia tenia només 16 anys, Granados va fer que estrenés una de les seves sèries de cançons, jo crec, més famoses, més conegudes i també més boniques. Les Canciones Amatòries.
0: Són precioses.

0: Quina sort tenir gravacions amb el piano d'Alicia La Rocha, interpretant peces de Granados com aquests versos poètics que estem ara escoltant ara mateix de fons, perquè és allò que deia, no és la vàlua directa que connecta amb l'escola Granados, per tant qualsevol pianista, no, que vulgui interpretar aquesta obra pot recórrer les seves gravacions per poder tenir una idea de com s'ha d'interpretar, i el mateix passa amb el cant, o més i tot, fins i tot, no? Si escoltem aquesta gravació de Conxita Badia cantant unes peces que Granados va escriure per ella,
1: clar,
0: malgrat siguin gravacions de maduresa de Badia, que evidentment no té la plenitud vocal com tenia el moment que es van estrenar, jo entenc que qualsevol cantant que vulgui assumir aquest repertori li ha d'anar molt bé poder-la escoltar, perquè dius, ostres, aquí fa aquella inflexió o respira d'aquesta manera i...
1: Sí, el que passa és que és veritat que hi ha vegades en què ostres, la interpretació i perdó per no fan un Toscanini, vale?
0: Vostè no entén la seva obra, no?
1: Però és veritat que de vegades la interpretació que fa un mateix compositor de les seves obres clar, és la que ha de ser,
0: sí, sí,
1: però potser el compositor no té la destresa virtuosa que pot tenir un pianista, no? I jo, per exemple, crec que Alicia de la Rocha, ara em posarem un jardí, però m'és igual, segur, estic convençut que millora la intenció de Granados.
0: És molt important. No, és
1: perquè
0: molt
1: important. Sí, perquè la seva pulcritud a l'hora de tocar, jo crec que també està influenciada per haver estudiat i haver tocat altres repertoris, no?
0: Llavors, sí, perquè Alicia de la Rocha va tocar tot.
1: Tot.
0: Malgrat associar amb el repertori hispà, podríem dir, ho va tocar tot.
1: Exacte.
0: Tot, però, fins Rachmaninoff, vull dir.
1: Per exemple, ara estem escoltant aquest vals poètic, no?, de Granados, i molt probablement Granados estava molt influenciat per la tradició romàntica, amb molt de pedal, amb molt de rubato, aquella manera de tocar...
0: També ella toca molt més net, diguéssim, entre cometes.
1: Exacte, no? I per això... Però és veritat que, clar, ella va estudiar amb Marshall i Marshall va ser el deixeble més important de Granados.
0: I Conxita va estudiar, Conxita Badia, em refereixo, directament amb Granados. Per tant, també encara és una forma més directa de poder connectar amb el mestre. En tot cas, com dèiem, Granados va pensar en Badia per l'estrena de les seves Canciones Amatòries, que acabem d'escoltar fa un moment, i és que, de fet, Enric Granados es va, podríem dir, tornar boig per la veu de la Conxita Badia fins al punt que li enviava missatges perquè anés a casa seva a cantar les cançons davant dels seus amics, dient-li, vine tu i les teves cançons.
1: Exacte. I les teves.
0: Sí, sí.
1: Imagina't,
0: sí, sí.
1: Vull dir que ja se les havia fet seves. En tot cas, un d'aquests amics, perquè, clar, Granados tenia amics poc coneguts, i d'altres una mica més, com un tal Pau Casals.
0: Pau Casals! Faria carrera.
1: Sí, doncs fixa't, Pau Casals anys després afirmaria que cada vegada que componc per a veu femenina, penso en la veu de la Conxita.
0: No és una afirmació qualsevol,
1: No.
0: Dita per algú de l'alçada de Pau Casals, que el referent sigui Conxita Badia. I ho dic en el sentit de que a dia d'avui el nom de Conxita Badia és un nom... En l'àmbit de la clàssica sí que és conegut, però fora de l'àmbit de la clàssica crec que molt desconegut, malauradament, malgrat que, com podrem veure al llarg de la setmana, molts grans compositors l'admiraven amb afirmacions com aquesta mateixa del Pau Casals, que esdevenia la seva referència, l'instrument perfecte per les seves obres, etc, etc. Però, el que dèiem, no serien només aquests els únics que admirarien a Conxita Badia.

0: meravella, eh? Mm. És una guitarra.
1: Home, no, Albert, a veure, que estem a punt del programa mig i ara descobrirà tota l'audiència que no en tens ni idea i que tens un tap a les orelles. Això és un piano.
0: Sí, però un piano que recorda una guitarra, ah, absolutament, no?
1: D'acord, però això és un piano.
0: I ens ha portat a Andalusia.
1: No, no, tu, o sigui, ets expert en jugar amb mi i al final jo acabaré dient que això és una guitarra. I no, això és un piano.
0: Però que recorda una guitarra. En tot cas, segur que heu reconegut aquesta... Potser la composició no, però l'estil probablement sí.
1: Home, estem escoltant... Sona Espanya.
0: Absolutament. Sud d'Espanya.
1: No, sud d'Espanya.
0: Manuel de Falla, en aquest cas, que també va admirar moltíssim a Conxita Badia, ja que el compositor considerava que la veu de Badia era ideal pel seu repertori. De fet, Falla anomenava Badia, això ho deia Manuel de Falla, deia que Conxita Badia era la meva veu.
1: Ostres, Falla i Pau Casals també, no?
0: Sí, sí.
1: I Granados, déu-n'hi-do. En aquest sentit, Conxita Badia va difondre àmpliament algunes de les composicions de Falla, per exemple, les siete canciones populares españolas que Falla va estrenar a Madrid l'any 1915 amb la soprano Luisa Vela.
0: Sí, però va ser Badia, que va conèixer Falla cap a l'any 1920, qui va difondre més aquesta composició. Les va cantar arreu d'Europa, també a l'Argentina, per exemple, a Radio Mundo l'any 1942, acompanyada pel mateix Falla al piano en moltíssimes ocasions i en molts concerts. Sí.
1: I és que es considera que va ser gràcies a Badia que les set cançons, les siete canciones, van tenir projecció mundial i va convertir-les en un clàssic del repertori hispà.
0: Doncs fem una cosa, anem cap a l'audició i les escoltem.
1: Som-hi.
0: Ja ho sabeu, arriba el moment de posar-hi una mica més de música i, de fet, avui ja us hem avançat quina serà la nostra primera audició, les siete canciones populares españolas de Manuel de Falla.
1: Sí, però com que no disposem d'una gravació íntegra protagonitzada per Conxita Badia, no escoltarem una gravació llegendària.
0: Clar que sí.
1: I és que a partir de l'any 1975, i clar, gràcies a la popularitat que va assolir aquest repertori, gràcies a les interpretacions de Conxita Badia, entre d'altres, doncs altres cantants van incorporar-les als seus concerts, com és el cas de la també llegendària barcelonina Victoria de Los Ángeles.
0: És per això que us proposem escoltar algunes de les siete canciones populares espanyoles interpretades per Victoria dels Àngels, com a soprano, amb ni més ni menys que una altra llegenda, Alicia de la Rocha, al piano. Yeah.

0: Catalunya Ràdio.
1: Aquest estiu hem somiat més. Amb llocs, amb gent, amb moments que no volem oblidar. I ara que s'acaba, hi ha un somni que pots compartir i endur-te'l amb tu.
2: Torna de vacances amb un dècim de loteria de Nadal. Els millors somnis són els que es comparteixen. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical amb Empar Moliner.
4: El tast vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
3: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical a Catalunya Ràdio.
4: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
5: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
0: Catalunya Ràdio.
6: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
7: Una de les 10 candidates és Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
6: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
8: Actualment disposem d'una expressió matemàtica que relaciona nota per nota tots els sons musicals audibles amb l'espectre de llum visible.
9: La cinta de Möbius.
8: I revela com funcionen les ones electromagnètiques lluminoses.
9: Un programa que desgrana la connexió entre la música i les matemàtiques.
8: I a tots vosaltres us esperem al proper capítol de La cinta de Möbius. Fins la propera.
9: La cinta de Möbius a Catalunya Ràdio. Un programa de Laura Ferrer Rozada.
10: Dissabtes i diumenges a les 5 de la tarda.

Enric Granados, Pau Casals, Frederic Mompou, Xavier Montsalvatge o Manuel de Falla, entre d'altres, van compondre música per a la seva veu. Descobreix a la gran soprano Conxita Badia amb els homes clàssics Albert Galceran i Pedro Pardo, ara a Catalunya Ràdio.

0: Com us vam comentar al programa anterior, Enric Granados es va tornar boig per la veu de Conxita Badia i li deia allò de vine tu i les cançons, o sigui, ella i les cançons, ella i la música.
1: Era una mateixa entitat,
0: exacte,
1: no?
0: Sí, sí. Exacte.
1: Això és el que fan els grans intèrprets, que... Sí. Sí, no és intèrpret i la música, no? van junts, van agafats absolutament de la mà. Sí, sí. I és que Granado feia, podríem dir, les xubertíades amb els seus amics, no? És a dir, trobades per interpretar algunes de les seves composicions, en aquest cas acompanyats del piano, i, clar, la presència d'aquestes xubertíades de Conxita Badia sempre era una al·licient i una alegria, perquè, clar, tot brillava més.
0: Exacte, com vam dir al programa anterior, un d'aquests amics de Granados era Pau Casals, que anys després afirmaria que cada vegada que componc per veu femenina penso en la veu de la Conxita.
1: De fet, aquest comentari de Pau Casals és només un dels moltíssims elogis que va rebre la Conxita Badia al llarg de la seva vida, especialment per part dels compositors que li escrivien cançons.
0: I és que a partir de l'estrena de les Canciones Amatòries de Granados, que vam poder escoltar ahir, es va intensificar la relació artística amb els més importants músics del moment, com Enric Morera, Amadeu Vives o el mateix Robert Gerhard.
1: I és curiós, perquè tots aquests compositors destacaven de Badia la bellesa de la seva veu i la perfecció de la seva dicció. Per exemple, quan Manuel de Falla la va poder escoltar per primera vegada a París, va dir ella: ¿Cuántos hemos tenido la fortuna de oírle interpretar sus propias obras? Guardaremos siempre el recuerdo de la fuerte impresión de arte que experimentamos.
0: Sí, de fet, el mateix tenor Francesc Vinyes li va dedicar el seu mètode de cant dient: a la més perfecta liderista que jo mai hagi sentit. Oint-la, hom es pregunta: els àngels cantarien amb tanta perfecció?
1: Increïble. Increïble.
0: Sí, ni Schumann li va dir coses tan boniques a Brahms.
1: Ni Brahms a Clara.
0: Bueno,
1: això
0: ja...
1: està per veure, això que les cartes es van cremar. No, més enllà, bromes a banda, clar, dius, ostres, tenint en compte aquests elogis que rebia d'aquests grandíssims compositors, com és que la carrera no va anar a més? Perquè, clar, era un moment, evidentment, de grans alegries per Conxita Badia, en tant que gran intèrpret d'aquests grans compositors que no feien més que elogiar-la. Doncs bé, l'inici de la carrera de la Conxita Badia no tot van ser alegries, perquè va rebre una molt desagradable notícia amb només 19 anys. De fet, va ser una gran tragèdia.

0: estàveu comentant fora d'antena el poder abocador de la música, total. Pedro. No? Vull dir, total. Escoltant això, potser no entens ni idea de quina obra es tracta.
1: No, però escoltant això saps que el compositor era català i de Lleida.
0: Més aviat el situaries, jo crec que, no sé, a mi aquestes trompetes d'ara em feien pensar en una Tarde de Toros perfectament, eh? Sí. Tot i que si el compositor era català i de Lleida, Enric Granados és l'intermezzo de l'òpera Goyescas. I és que aquesta obra va ser molt important per Granados, una obra molt difícil per arribar a l'estrenar, donades les vicissituds bèl·liques que hi havia a Europa en aquell moment, però també va ser molt important, i sonarà com molt exagerat, però no ho és gens, per la mort de Granados.
1: Totalment.
0: I és que el 24 de març del 1916, un torpede alemany va enfonsar el vaixell on viatjaven l'Enric Granados i la seva dona, que tornaven d'estrenar precisament l'òpera Goyescas a l'òpera de Nova York. D'aquesta manera, la Conxita Badia perdia el seu gran mestre i el seu protector, i en definitiva, un referent que va tenir des de molt petita.
1: Sí, de fet, això és... Bueno, és que tota la vida de Granados és de pel·lícula.
0: És estrany que no tingui una pel·lícula.
1: Però això... Sí, o una sèrie, eh? Sí. Però és veritat que fixa't, eh? Granados va enviar encara una última carta des del vaixell a la professora de cant de la Conxita Badia, la Rosa Colmell, agraint-li la manera com havia preparat a la seva jove alumna. Mm.
0: I és que al llarg de molts anys ha estat considerada com l'hereva musical de Granados. De fet, la mateixa Alicia de la Rocha li escrivia dient que ell era el més pròxim que els quedava del mestre Granados. I és lògic perquè Conxita Badia va tenir com a mestre directe, no metafòricament, no. Com a mestre directe, Enric Granados.
1: O sigui, diríem que Alicia de la Rocha és de l'escola Granados.
0: Exacte.
1: Però Conxita Badia és de Granados.
0: Clar, perquè l'Alicia no va ser alumna directa de Granados, sí que de la...
1: No, és que no havia nascut.
0: Clar, clar. De l'escola Marshall, sí, tot plegat, però no directa com si va ser Conxita Badia. I, de fet, la mateixa Conxita Badia va actuar en nombrosos homenatges que es van fer a Granados després de la seva tràgica mort, com també és lògic, no?, al final.
1: Sí, i a més a més no hem d'oblidar, que ho acabes de dir ara, que tenia 19 anys només, i per tant la Conxita Badia, què va fer? Doncs es va continuar formant i rebent classes de Vidal Nonell, per exemple, al Conservatori del Liceu, i a poc esdevindria la gran referent liderista en una Barcelona amb ebullició cultural, no? No oblidem que estem parlant de principis del segle XX, per tant, una Barcelona prèvia a la foscor del franquisme que no trigaria a aparèixer.
0: I tant, sense anar més lluny, el 22 de gener del 1918, Conxita Badia estrenaria això.

0: Deixeu, aquesta obra no és la més coneguda de tot el repertori, eh? Però en tot cas, és una composició d'un joveníssim compositor, que acaba, joveníssim quan la va compondre, evidentment, que acabaria sent un dels més importants compositors catalans del segle XX. Doncs va compondre per Conxita Badia aquesta obra que es titula L'infantament meravellós de Xerezada, i ens referim, malgrat no ens pugui sorprendre, ens referim a Robert Gerhard.
1: Robert Gerhard.
0: Clar, el coneixem més per una música molt més d'avantguarda, vinculada amb l'electroacústica, a la absoluta atonalitat, al dodecafonisme.
1: Aquí ens trobem un Gerhard de 20 i pocs anys, 21 anys, crec que quan va escriure això, i encara havia d'arribar. La seva trobada amb Schoenberg encara havia d'arribar. I és que el nom de Conxita Badia doncs va lligat també als grans noms de la composició contemporània.

0: és que Felip Pedrell es considera un dels compositors potser més importants per la influència que va fer sobre alguns alumnes seus.
1: Que tenien d'altres.
0: O sigui, ara parlaves de Robert Gerhard. És que Robert Gerhard va ser l'últim alumne de Pedrell, però també Granados, però també Albéniz. Vull dir, estem parlant d'uns grans noms.
1: I tots els va portar aquesta influència hispanista, no?
0: Exacte.
1: Aquest interès.
0: Sí, sí, sí, sí. De fet, diuen d'ell que és el mestre de mestres, no? Perquè, clar, va influir molt amb aquests compositors. I, de fet, Badia es va casar l'any, doncs, 1919, i el 1921 li va estrenar al mestre Pedrell la composició que estem escoltant de fons, titulada La Celestina.
1: Es tracta d'una òpera amb quatre actes que, de fet, sencera es va interpretar per primer cop. Els fragments que va compondre-li Pedrell es va estrenar per primer cop el 21, però íntegra es va poder fer per primer cop l'any 2022.
0: No, a veure, un moment, t'has equivocat de número.
1: No, 1921 en interpreta uns quants fragments, però no és fins l'any 2022.
0: 100 anys després?
1: Sí.
0: 100 anys després.
1: I després s'estrena el compositor català, etc. S'estrena al Teatre de la Zarzuela de Madrid. L'any 1921, Pau Casals i la seva orquestra van interpretar només una part en un concert d'homenatge a Pedrell al Palau de la Música, i Conxita Badia va interpretar la part de Milibea.
0: A partir de llavors, la Conxita Badia esdevé una col·laboradora inseparable del gran Pau Casals. Fixa't, continuem amb els grans noms de
1: Totalment.
0: La música catalana del segle XX.
1: Un darrere l'altre. Noms que coneixem molt més que la Conxita Badia. Malgrat ells, li donava una importància capdalt a l'art que tenia Badia en el cant.
0: I
1: de fet, va fer més de 30 concerts amb el que va ser la primera orquestra sinfònica de músics professionals que es fundà a Barcelona, l'orquestra Pau Casals. Doncs bé, amb aquesta va fer més de 30 concerts Conxita Badia.
0: Clar. I amb aquesta gran carrera, doncs és normal que quan venien grans músics a visitar Barcelona tinguessin molt d'interès en conèixer-la. I un d'aquests, que va crear una gran amistat i una gran relació professional, va ser Manuel de Falla.

0: Atenció a la trajectòria professional de Conxita Badia, eh? Hem parlat de Falla, Granados, Casal, Gerard, però el seu èxit no es va quedar pas a Catalunya.
1: No, tant que no. La dècada dels anys 30 seria molt fructífera i l'any 1932 va rebre el reconeixement d'un dels compositors claus en la història de la música del segle XX, ni més ni menys que Arno Schönberg.

0: realment sorprenent, no?, la carrera, la trajectòria i les persones amb les que es va vincular Conxita Badia, perquè és una manera, ja entens que és una persona molt de talent, però també pots mesurar el talent en funció de qui acompanya, no?, aquesta persona al llarg de la seva vida.
1: Exacte.
0: I t'adones que realment, ostres, arribar a sorprendre la gent com Arnold Schoenberg, doncs vol dir que hi havia un enorme talent en la veu de Hilar, de Conxita Badia.
1: I
0: de fet, no m'estranya que una persona que estava fent tant per la música contemporània de la seva època, perquè al final Badia, sobretot el que va cantar, és música contemporània.
1: Clar,
0: per nosaltres és música de fa 100 anys, però per ella era música contemporània. Sí, sí. A veure, que hauria pogut estar fent leads de Schubert i Schumann, Beethoven, etc, i hauria pogut fer una carrera segur, però hi ha una qüestió de convenciment i va preferir fer autors contemporanis. I per tant, els nous compositors, com és lògic, se sentien atrets, no?, per la música d'un dels més trencadors i revolucionaris compositors d'aquell moment, com va ser el mateix Schoenberg.
1: Clar, perquè, fixa't, ens trobem al segle XX, no és el mateix, jo crec, no és el mateix estar en l'època de Schubert, per exemple, i cantar cançons contemporànies teves que són de Schubert, que agraden al públic, que no són trencadores, que expliquen històries, que són molt boniques i tal, que no a principis del segle XX, que de sobte surt una sèrie de compositors que comencen a trencar amb tot,
0: yeah,
1: i tu dius, no, jo estic més còmode cantant obres tonals.
0: Clar.
1: No, ella fa l'aposta de cantar també les cançons de, de les noves tendències d'aquella època.
0: Jo crec que ella com a intèrpret devia tenir, clar, ho desconec perquè no la vaig conèixer personalment, òbviament, però imagino que devia tenir el convenciment que estava al servei de la música, de la música que es feia en aquell moment.
1: Clar.
0: I si hi havia algú com Gerard o com Schoenberg que creaven segons quin tipus de composicions, per què no els havia de donar suport?
1: I de fet, no hem d'oblidar que el que dèiem, Gerard va ser alumne de Schoenberg, no? I la Conxita Badia, doncs, ja havia estrenat obres de Gerard.
0: Doncs com dèiem, l'any 1932, Conxita Badia va cantar davant el mestre les seves cançons i el mateix Schoenberg va dir: "I pensar que ha hagut d'anar tan lluny per trobar algú que sabés cantar melodies." Schoenberg, famós per les melodies, precisament.
1: I igual es va fer atonal perquè no trobava ningú que cantés melodies bé.
0: Mira, sí, una explicació,
1: i va haver de venir aquí a Catalunya a trobar la Conxita Badia. Podria ser. A veure, clar, això va fer la Conxita Badia en el marc del Festival Schoenberg que se celebrava al Palau de la Música Catalana, i el seu èxit i reconeixement per part de, justament, de Schoenberg, la va portar a participar amb Robert Gerhard al Festival de Viena de la Societat Internacional per la Música Contemporània, on va cantar les seves 8 cançons populars catalanes, i coincideix amb els més destacats músics europeus de l'època, com el mateix Schoenberg, Anton Webern, Alban Berg, etcètera,
0: sí, etcètera. Tenia la segona escola de Viena als seus peus.
1: Mira, podríem dir que sí. Sí. Ara bé, amb qui més va treballar, clarament, va ser amb el ballenc Robert Gerhard. I ara anem a l'audició. Arriba el moment de posar-hi una miqueta més de música, i per això avui us proposem una audició que connecta el compositor Robert Gerhard amb la soprano Conxita Badia.
0: Són les 6 cançons populars catalanes que Robert Gerhard va compondre per orquestra i veu l'any 1931. Aquestes 6 cançons eren una tria de les 14 que ja havia compost per piano i veu.
1: Totes 14 estaven dedicades, esclar, a Conxita Badia.
0: Exacte.
1: De fet, ella es va estrenar el 8, o sigui, en va estrenar 8 de les 14 al Palau de la Música en un concert de l'any 1929.
0: Doncs bé, a partir d'aquestes obres Gerhard va orquestrar-ne 6, cada 9 estrenaria Conxita Badia en un concert l'1 de novembre de 1931, també al Palau de la Música Catalana. Malauradament, no existeixen gravacions comercials d'aquestes obres interpretades per Badia. Per això, us proposem escoltar les 6 cançons populars catalanes per veu i orquestra de Robert Gerhard, interpretades per la soprano Anna Cors, dirigida per Edmond Colomer, amb l'OBC.
1: I evocant la memòria de Conxita Badia, marxarem, però recordo que tornem el proper cap de setmana, dissabte i diumenge, aquí, a Catalunya Ràdio. Pau Blasi, el muntatge, el control tècnic, i Olga Cardús, la producció. Moltíssimes gràcies i bona setmana.
0: Adeu, adeu.
1: Adeu, adeu.
2: Si t'ha interessat aquest capítol, en trobaràs molts més a l'app de 3Cat o a catradio.cat. I la temporada que ve, nous capítols dels Homes Clàssics a Catalunya Música.

0: Benvingudes i benvinguts a l'informatiu d'avui diumenge 23 d'agost de 2026, on ja saben que com cada diumenge repassarem les notícies més destacades de la setmana.
1: L'informatiu. Les notícies més destacades de la setmana. Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: El primer premi de la Loteria Nacional deixa 750.000 euros asseguda a Calafell. La sort ha tornat a somriure a Calafell i el primer premi del sorteig de la Loteria Nacional d'aquest dijous 13 d'agost ha estat venut a l'administració de loteries de la Ronda de Sant Miquel asseguda a Calafell. El número premiat és el 38.221 i l'administració ha venut un total de 25 dècims. Cadascun d'aquests dècims ha estat premiat amb un total de 30.000 euros, de manera que el punt de venda ha repartit en total 750.000 euros. Ens hem apropat a l'administració d'asseguda a Calafell, on hem parlat amb la seva responsable, la Carlota Núñez, que ha explicat a Calafell Ràdio com ha viscut la notícia i la satisfacció d'haver repartit aquest primer premi.
2: Home, la setmana passada vam donar un de 10.000, però això són petitets, però el que és gros, gros, vam donar un milió i pico a la Primitiva, un primer premi del dissabte i d'un 14 a les quinieres de futbol, però feia temps ara. Petits n'han donat, però així grossos no. Home, fa molta il·lusió. Encara que no el portis, te fa molta gràcia. Com el va trucar amb un fill i em va dir que havien donat el premi.
0: La notícia ha corregut ràpidament durant aquest cap de setmana i de ben segur que hi ha hagut alguna persona afortunada que s'ha apropat a l'establiment. Hi ha dubte per si tots els bitllets s'han venut a veïns de Segur de Calafell o si algun dels dècims ha anat a parar a mans de visitants que aquests dies passen l'estiu al municipi. Tot i que la Carlota Núñez ja té al cap algunes persones que sap que sempre compren aquest número.
2: Sí, perquè són clients, molts són abonats. Aquest número hi ha molta gent abonada de fa molts anys i, clar, són els primers que han vingut perquè han vist que tenien el número.
0: L'administració de la Ronda de Sant Miquel torna així a repartir alegria entre els seus clients. Els responsables del punt de venda es mostren molt satisfets després d'haver estat els encarregats de portar aquesta vegada el primer premi de la Loteria Nacional a Calafell. Així ens explicava com es va enterar de la gran notícia.
2: El sorteig és sobre les 9, 9 i algo, i mon fill em va trucar i havien de ser 9:45. Ja et surt. Loteries ja envia el missatge. I llavors ja et truca la delegació informant-te que has donat el premi.
0: En total, 750.000 euros repartits a Segur de Calafell gràcies al primer premi dels sorteig de la Loteria Nacional.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: I com comentàvem als titulars, Calafell situa la taxa d'atur per sota del 10% i arriba a la xifra més baixa dels últims anys. La taxa d'atur continua baixant al Baix Penedès i també a Calafell. Segons les dades del segon trimestre del 2026 de l'Observatori del Mercat de Treball del Baix Penedès, el municipi ha situat la taxa d'atur en el 9,67%, amb 1.444 persones registrades. Aquesta xifra situa Calafell per sota de la mitjana comarcal, que és del 10,76%, i també per sota del 10%, una barrera que no s'assolia en els darrers registres. Al conjunt del Baix Penedès, la taxa d'atur ha baixat 2,96 punts en els últims 5 anys, i el mes de juny és el que va tancar amb 6.150 persones inscrites com a demandants d'ocupació. Pel que fa als municipis de la comarca, Calafell és un dels que representa la taxa més baixa. Només el Llorenç del Penedès, Banyeres del Penedès i Sant Jaume dels Domenys tenen una taxa inferior. En canvi, el Montmell registra la més elevada, amb un 17,60%. Les dades també mostren una evolució positiva en la contractació. Els contractes indefinits han augmentat gairebé un 15% respecte al juny de l'any passat i ja representen més de la meitat dels contractes formalitzats durant aquest període. En paral·lel, el Baix Penedès ha assolit un rècord d'afiliacions a la Seguretat Social. El juny es va tancar amb 52.805 persones afiliades, més de les 2.300 per sobre de les registrades un any abans. El sector serveis continua sent amb molta diferència el principal generador d'ocupació de la comarca, amb més de 41.000 afiliacions. També ha crescut el nombre de treballadors autònoms. A Calafell han passat dels 1.995 del juny de l'any passat als 2.045 actuals. En el conjunt de la comarca l'increment ha estat del 3,24%. L'alcalde de Calafell i president del Consell Comarcal del Baix Penedès, Ramon Ferrer, ha qualificat les dades de molt bones i ha assegurat que reflecteixen una recuperació de l'activitat econòmica. Ferrer també ha destacat que el repte és continuar generant ocupació per donar resposta al creixement de població de Calafell i del conjunt de la comarca.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: La Generalitat aprova el projecte de la nova rotonda del Coll del Vendrell, una actuació llargament reivindicada per Calafell i que ha de permetre millorar la seguretat i la fluïdesa del trànsit en aquest punt. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha donat llum verda al projecte constructiu de la nova rotonda que es construirà a l'accés de la C31, al punt quilomètric 137+500, a l'entorn del Coll del Vendrell. L'actuació permetrà resoldre la intersecció entre la C31 i la carretera C246A, un punt que actualment presenta problemes de circulació i que està considerat un tram de concentració d'accidents. El projecte té un pressupost d'1,7 milions d'euros i preveu la construcció d'una nova rotonda que haurà d'integrar-se amb el sistema viari i urbà existent a Calafell. L'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, ha valorat positivament l'aprovació del projecte i ha recordat que es tracta d'una reivindicació de fa molts anys. De fet, segons ha explicat, durant molt de temps, des de les carreteres, s'havia considerat que l'actuació no era viable per les característiques i el desnivell de la zona.
3: Doncs molt content, perquè la veritat és que era un projecte molt esperat. És un projecte que hem demanat durant molts anys i que sempre se'ns havia dit des de carreteres doncs, que era molt complicat de fer, pràcticament impossible pel pendent que tenia la pròpia carretera, el desnivell que hi havia en aquest punt, i al final doncs, hem aconseguit que aquest projecte es faci i que ben aviat doncs, es pugui executar.
0: Amb l'aprovació del projecte, però, el següent pas serà començar el procés per disposar dels terrenys necessaris per executar les obres. La Generalitat també ha aprovat la relació de béns i drets afectats i, per tant, es podran iniciar les expropiacions corresponents aviat. De fet, el 16 de setembre està prevista la redacció de les actes previstes a l'ocupació de les finques afectades. Els propietaris convocats hauran d'acreditar la titularitat dels terrenys i podran assistir a l'acte personalment o mitjançant un representant autoritzat.
3: Terminis encara no ho sabem. El que sí que sabem ara és que hi ha una petita expropiació per poder ampliar doncs, l'espai de carreteres i fer aquesta rotonda nova. I ara doncs, el que es fa és donar audiència al propietari, que crec que és un de sol, i llavors el que es fa doncs, és iniciar els tràmits per fer aquesta petita expropiació. Però el projecte està aprovat, està a exposició pública, té un pressupost de 2 milions d'euros, inclou la rotonda però també l'asfaltat fins a l'altra rotonda, la que hi ha a Can Palma, diguem, amb la carretera que va cap a Valvei.
0: L'objectiu final de l'actuació és millorar la seguretat viària i garantir una circulació més fluida en aquest punt de la C31, en un punt sobretot recordat per múltiples accidents.
3: I llavors també, doncs, per nosaltres, el més important és això, no? Que és un punt on sempre havia sigut un punt negre, és un punt complicat d'accidents, on sempre tenim doncs, problemes, i bé, doncs ara amb aquesta rotonda jo crec que es millorarà moltíssim la seguretat i resoldrà aquest punt d'una manera més habitual, no? com és en els creuaments que tenim a la resta del municipi. Per tant, molt satisfets, molt contents i esperem doncs, que ben aviat sigui una realitat, tot i que encara no tinguem un calendari definitiu per les obres.
0: Per Calafell es tracta d'una infraestructura especialment important per la seva ubicació i pel volum de vehicles que circulen habitualment per aquest eix, especialment en períodes de major mobilitat com ara l'estiu. Ara, per tant, comença una nova fase del projecte amb les expropiacions com un dels passos previs abans que es puguin executar les obres. L'Ajuntament confia que després d'anys de reivindicacions i estudis sobre la viabilitat de l'actuació, la nova rotonda del Coll del Vendrell pugui ser finalment una realitat en els terminis previstos.
1: Les notícies més destacades de la setmana.
0: Calafell continua el pla de millora de voreres i es fa amb actuacions amb Esmel Platja i l'Estany. L'Ajuntament de Calafell està executant aquests dies noves actuacions de millora a voreres i asfalts a diferents punts del municipi. Els treballs es centren actualment a la zona de l'Estany i Masmel Platja i inclouen també diverses intervencions per millorar l'accessibilitat dels carrers. En aquesta zona, una de les prioritats és facilitar el pas a les persones amb mobilitat reduïda, especialment en alguns punts on fins ara hi havia dificultats per travessar els carrers i accedir als diferents edificis. Són declaracions de Miguel Ángel Perín, regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Calafell.
4: Aquestes obres corresponen a un pla de millora de voreres i asfalt que estem portant a terme des del govern municipal, en el qual radiquen arranjar el que són el tema dels paviments, però també fem accions d'accessibilitat molt necessàries en aquest barri, concretament aquí a la zona de Masmel Platja, la qual hi havia compromisos amb els veïns, sobretot amb persones de mobilitat reduïda, en els quals teníem dificultats per creuar dels diferents edificis cap a la direcció de mar. Vam tindre reunió amb ells i vam garantir que faríem actuacions sobretot a les cantonades de les Pomes per fer actuacions d'accessibilitat.
0: Les obres formen part d'un pla més ampli d'arranjament de voreres, vorades i asfalt que l'Ajuntament de Calafell està executant per fases. El programa preveu actuar progressivament en diferents barris del municipi. Una de les properes zones on estava previst intervenir és Calafell Park, tot i que aquests treballs s'hauran de posposar fins a després de l'estiu per restriccions derivades del risc d'incendi. També hi ha prevista una nova fase d'actuacions al nucli de Segur Centre, amb treballs en carrers com l'Avinguda Espanya, l'Avinguda França o el carrer Bèlgica. Les obres han arribat per sorpresa a molts ciutadans i ciutadanes que no esperaven aquestes actuacions en un període de plena activitat i mobilitat, com és l'estiu. Però es mostren satisfets pel canvi, com és el cas de la Júlia, que acompanya la seva mare en cadira de rodes, i la Isabel, que porta el seu fill en cotxet.
5: Hombre, pues fenomenal. Todo lo que lo haga más accesible, pues estupendamente, ¿cómo no?
6: Es mucho más cómodo, porque con la niña, el carro y tal, subir y bajar escalones es complicado. Y con la remodelación que han hecho es mucho más fácil dar paseos.
0: Un pla que, segons l'Ajuntament, es desenvolupa de manera progressiva i que haurà de continuar en els pròxims anys, tenint en compte que el municipi acumula molts quilòmetres de carrers i voreres. I precisament aquesta planificació per fases també condiciona el moment en què s'executen alguns treballs. Algunes de les actuacions s'han de fer durant l'estiu per les condicions establertes en els contractes municipals. Tot i això, des de l'Ajuntament asseguren que les obres actuals són intervencions puntuals i de curta durada, que es van desplaçant per diferents punts del municipi per intentar reduir les molèsties als veïns.
4: El tema de les actuacions municipals no sempre es poden fer a l'hivern, quan menys molestem a tothom. Hi ha actuacions que venen condicionades amb contractes que tenen també una estipulació temporal, però sí que s'ha de dir que són actuacions de petit calat, són arranjaments amb voreres que poden afectar en un moment donat davant d'una finca, però duren pocs dies i passem a un altre lloc.
0: En canvi, les actuacions de més envergadura, especialment les que afectin artèries principals de Segur, es preveu executar-les fora de la temporada d'estiu per reduir l'impacte sobre el trànsit. Però, més enllà dels treballs de manteniment, el govern municipal situa aquestes actuacions dins d'un projecte de transformació més ampli a la zona. L'objectiu a mig i llarg termini és millorar la connexió entre les diferents sectors del municipi i avançar cap a una major permeabilitat entre Masmel Platja i Masmel Centre. En aquest marc també s'inclouen futurs projectes com el pont que ha de connectar la Ciutadella amb el passeig.
4: Que són aquesta connectivitat i aquesta permeabilitat, el que és el barri de Masmel Platja amb la part de Masmel Centre, amb aquesta connexió amb el centre d'interpretació i la zona més central, que és realment l'esperit del POUM que es va aprovar en el 2011, que considerava que la C31 ja passaria a ser una travessia urbana i que seria realment el centre de la ciutat i que connectaria el que ara mateix coneixem com els barris de Segur i Calafell Platja, Calafell i poble, i per tant aquesta nova centralitat sí que es resoldrà amb aquests projectes futurs que corresponen a el que ja predeia el planejament.
0: Així doncs, les actuacions que s'estan fent actualment a les voreres formen part d'una estratègia més àmplia que combina les necessitats més immediates de manteniment amb projectes de transformació urbana a mig i llarg termini.
1: Les notícies de Calafell.
0: El port de Segur de Calafell acull la projecció del retrat d'una dona en flames amb motiu de la visibilitat LGTBIQ+. El Servei d'Atenció Integral, el SAI, conjuntament amb el Consell Comarcal del Baix Penedès i l'Ajuntament de Calafell, va organitzar una projecció a l'aire lliure de la pel·lícula Retrat d'una dona en flames amb motiu de la commemoració i visibilització del col·lectiu LGTBIQ+. L'activitat es va celebrar al port de Segur de Calafell i estava adreçada a persones majors de 18 anys. La proposta va reunir aproximadament 80 persones que van poder gaudir d'una vetllada de cinema a l'aire lliure en un espai emblemàtic del municipi. La projecció va permetre reivindicar la diversitat afectiva i sexual a través de la cultura i del cinema, alhora que va oferir un espai de trobada i sensibilització entorn de la realitat LGTBIQ+.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: I com cada dijous d'estiu, Cal Boulevard acull una nova sessió de cinema a la fresca. Aquesta setmana és el torn d'un dels clàssics familiars dels anys 80, els Gremlins. La pel·lícula es projectarà aquest dijous 20 d'agost a les 10 de la nit a Cal Boulevard. La proposta convida els veïns i veïnes a gaudir del cinema a l'aire lliure en un ambient familiar. Com cada setmana, només cal portar cadira i el sopar. El barri posa la pel·lícula i les ganes de passar-s'ho bé. Una nova oportunitat per gaudir d'una nit d'estiu amb família o amb amics, recuperant un dels grans clàssics cinematogràfics dels anys 80.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: Món Inclusiu Calafell afronta el nou curs amb més projectes i serveis per donar resposta a les necessitats de les famílies del municipi. L'associació, creada fa aproximadament 2 anys per un grup de famílies amb infants amb diferents necessitats, especialment vinculades a la neurodivergència, ha experimentat un important creixement durant aquest últim any. Des de la seva creació, Món Inclusiu ha anat ampliant les activitats. L'associació ofereix actualment teràpies, activitats de lleure i tallers per a infants i adolescents, però també propostes pensades per a les famílies. Entre aquestes hi ha activitats per a les mares i espais de suport i relació, amb la voluntat que les famílies no se sentin soles i puguin compartir experiències amb més persones que viuen situacions semblants. També s'ha impulsat projectes per treballar les habilitats socials dels infants i adolescents i l'entitat està intentant crear un equip de professionals que permetin abordar les necessitats des de diferents àmbits: escola, família, teràpies i lleure. La Loli Teia i l'Emma Sánchez, membres de l'entitat, ens expliquen quins són els projectes que s'estan duent a terme actualment.
7: Bueno, som un grup de famílies que ens va sorgir la idea de fer aquesta associació vers les nostres necessitats amb els nostres fills i veient que aquí al municipi teníem aquesta carència, ens teníem que desplaçar. Totes tenim algú en comú, que tenim nens amb necessitats, la majoria tenim nens amb autisme. Avui en dia doncs, estem treballant més el tema de la psicopedagogia amb en Ali, buscant formes que ell explicarà, no? Ara amb la nova subvenció que hem aconseguit. Logopèdia, activitats de lleure, d'inclusió, tallers, activitats per infants, adolescents i diferents espais de suport per a les famílies. Vale? I a nivell del municipi pues, estem treballant molt amb l'Ajuntament per aconseguir espais, per aconseguir noves propostes, donant les nostres idees i participant, que això la Emma després ens ho ampliarà una mica més. I bueno, que no és un treball només de fer tallers pels nens i activitats de lleure, no? Sinó que intentem que englobin moltes més coses.
8: Que l'any passat es va fer classes de repàs, d'habilitats socials, de teràpia ocupacional, que va ser l'altra subvenció que vam rebre de la Caixa. Mm-hmm. I es van fer el 2025-2026, s'han portat aquestes teràpies, i ara aquest any canviarem el xip.
7: Sí, estem fent forces coses.
0: La setmana passada us comentàvem la subvenció que havien rebut per part de la Fundació La Caixa, però Món Inclusiu treballa de la mà d'altres entitats i el programa d'activitats i projectes és molt ampli. L'associació treballa en 4 línies de projecte, entre les quals hi ha una col·laboració amb la Fundació PINAE per impulsar un projecte d'investigació durant 2 anys amb la Universitat de Barcelona. També treballen amb l'Ajuntament de Calafell en una proposta d'esport i piscina inclusiva en el Vilarenc Aqua, pensada perquè els infants puguin puguin gaudir de l'activitat aquàtica i, si és possible, fer-ho també amb les seves famílies. A més, l'entitat participa en el pla local impulsat per l'Ajuntament i la Fundació Santa Teresa, després d'un projecte en què han participat unes 500 famílies per detectar les necessitats vinculades a la discapacitat del municipi. De cara al curs 2026-2027, la programació també incorporarà activitats com ioga, flamenc, gimnàstica, música i teatre, així com nous espais de psicopedagogia i suport per a les famílies. Ens explica tots els detalls l'Emma Sánchez.
9: Doncs tenim quatre projectes endavant. El primer és el de la Caixa, que és sota subvenció. Després tenim la col·laboració de la Fundació PINAE, que és una fundació referent en discapacitat, amb el qual portarem un projecte a la Universitat de Barcelona, amb Bosch i Gimpera, que el portarà Esther Luna, psicopedagoga i doctora de la universitat, i és un programa d'investigació que es farà durant 2 anys. Ja parlarem més endavant, cap a finals de setembre, donarem a conèixer tot el que és aquest projecte. I després tenim un altre amb l'Ajuntament de Calafell, en tenim dos. Un sota subvenció, que hem demanat per fer esport en les piscines d'aquí del Vilarena Aqua, per poder que els nostres nens tinguin piscina inclusiva i, si pot ser, en família, per agafar un moment de regulació, de fer habilitats socials amb ells. I després estem col·laborant amb el pla local de l'Ajuntament i de la Fundació Santa Teresa, que per nosaltres això és superimportant, perquè han sigut unes enquestes que s'han fet al poble, han participat 500 famílies que tenen algú amb discapacitat i són les necessitats reals que tenim aquí al poble.
0: Món Inclusiu mira així cap a un curs amb més activitats i nous reptes. Entre els objectius de futur hi ha fins i tot la possibilitat d'impulsar un casal d'estiu inclusiu l'any vinent. Però sobretot l'associació vol continuar creixent a partir de les necessitats que expressin les pròpies famílies i consolidar-se així com una xarxa de suport al municipi. Un espai on les famílies puguin acudir, ser escoltades i trobar altres persones amb qui compartir experiències.
10: La Federació de Municipis de Catalunya premia l'Ajuntament de Calafell pel Pla de Xoc contra la Pobresa, el Programa d'Integració Social i Orientació Laboral per als Habitants en Situació de Pobresa. En el marc de l'Assemblea General de la Federació de Municipis de Catalunya i amb motiu de l'acte commemoratiu del 45è aniversari de l'entitat, que tindrà lloc el proper divendres dia 9 d'octubre al Palau Firal i de Congressos de Tarragona, l'Ajuntament de Calafell rebrà un premi com a reconeixement especial per les polítiques públiques innovadores de l'Ajuntament que han estat recollides al Banc de Bones Pràctiques al llarg d'aquests anys. El pla de xoc es va crear fa uns anys i s'ha anat consolidant al llarg del temps. La regidora de Qualitat de Vida de l'Ajuntament de Calafell, l'Helena Rubio, en recorda en què consisteix.
11: Va néixer dintre de l'entorn de serveis socials fa anys, s'ha anat consolidant al llarg del temps i és un projecte que neix dintre de l'entorn de les tècniques que consisteix en agafar aquelles famílies, aquelles situacions familiars en les que veiem que hi ha la possibilitat d'una inserció dintre de l'entorn de comunitari. És a dir, agafem aquelles famílies amb què veiem que hi ha ganes d'intentar fer-lo, ganes de tirar cap endavant, que hi ha hagut una situació en un moment determinat on hi ha hagut una vulnerabilitat tant en econòmica com social o fins i tot que hi hagi a l'entorn del Departament d'Igualtat, en el que agafem també i treballem amb dones amb situació de violència masclista, i amb elles el que fem és, des del punt de vista laboral com des del punt de vista sociocognitiu i també d'habilitats socials, doncs, treballar i que aquesta unitat familiar busqui una inserció laboral, sigui mitjançant la recerca de feina, formació, sobretot moltes vegades treballem també la seva formació i treballar també l'entorn amb les entitats i els espais comunitaris dintre del municipi.
10: El Pla de Xoc contra la Pobresa ha tingut enguany un total de 134 usuaris i usuàries. 63 han estat noves altes d'aquest any 2025. D'aquestes persones, 85 han sigut donades d'alta a l'àrea d'orientació laboral per a fer seguiment i assessorament en la recerca de feina. Les 49 restants han sigut íntegrament ateses per l'àrea de treball social. Enguany, el Pla de Xoc contra la Pobresa conclou amb un total de 54 insercions amb contractació al mercat laboral. Aquesta dada total representa una inserció del 40,3% dels usuaris derivats del pla. Aquest percentatge d'inserció representa un augment de 10,5 punts percentuals respecte a l'edició anterior, que va tancar amb un 29,8%, equivalent a un increment del 35,2% en termes relatius. La regidora de Qualitat de Vida, l'Helena Rubio, continua parlant del bon funcionament d'aquest programa. Diu que moltes de les persones que aconsegueixen reinsertar-se són dones monoparentals que venen de l'entorn del Departament d'Igualtat.
11: Això funciona, i això funciona perquè les dades any rere any han estat positives. Cada vegada hi ha més inserció, cada vegada hi ha més, un percentatge és més alt d'aquelles famílies que surten de l'entorn de serveis socials. Hi ha l'acompanyament els primers mesos o anys, però això comporta que al final aquella persona surti de la roda d'ajuts de serveis socials i que normalitzi la seva vida. Moltes de les persones que han tingut èxit amb aquest programa són dones monoparentals, són dones que venen també de l'entorn de l'Apartament d'Igualtat. Hi ha molta dona, una mitja entre 50, 40, 50 anys, que han de retornar a reinsercir-se en el món laboral, a la recerca de feina, i el Pla de Xoc contra la Pobresa els ajuda.
10: Aquest guardó vol posar en valor la contribució que Calafell ha fet a la difusió i l'intercanvi d'experiències innovadores entre els governs locals. Des del consistori informen que el Banc de Bones Pràctiques s'ha consolidat com una eina de referència per impulsar la millora contínua, la qualitat dels serveis públics i la capacitat d'innovació dels ajuntaments, afavorint així una administració local més eficient, propera i compromesa amb la ciutadania.
0: Calafell comença el procés d'adjudicació dels habitatges de lloguer assequible tan esperat. La Generalitat ha facilitat el contacte de 321 persones com a candidats per a l'adjudicació d'un habitatge de lloguer assequible que l'Ajuntament ha promogut al costat de l'Institut Camí de Mar. Avui mateix s'ha notificat per mail i burofax a tots ells aquest fet. Alguns mails han estat retornats per no tenir l'adreça operativa o correctament. No obstant, a partir de dilluns, l'empresa Llogueràlia iniciarà els contactes telefònics seguint l'ordre establert per la Generalitat per comprovar la situació de cada un dels possibles adjudicataris d'un habitatge. Si aquests compleixen els requisits, se'ls adjudicarà ja un pis del 110 que té la promoció. Per tant, des d'avui mateix, divendres 21 d'agost i durant els propers dies, estigueu ben atents.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Les notícies més destacades de la setmana.
0: Protecció Civil manté l'alerta del Pla Inuncat davant la previsió de xàfecs torrencials al sud de Catalunya aquest cap de setmana. Aquest canvi de temps va deixar ahir arrencada de socarrel una palmera al passeig marítim a l'altura del Carles Barral. Malgrat l'enrenou que va provocar, no es va haver de lamentar danys personals ni materials. Les precipitacions més intenses es preveuen al vespre nit de divendres, al Camp de Tarragona i dissabte a la zona del Delta de l'Ebre. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i acumular més de 60 litres per metre quadrat en només 3 hores. Protecció Civil demana molta precaució en rieres, torrents, rambles i altres zones inundables.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Les notícies més destacades de la setmana.
0: I fins aquí l'informatiu de diumenge, on hem destacat les notícies més destacades de la setmana. Ens tornem a veure en la propera edició de l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

0: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.
1: Calafell Ràdio, 107.9 FM.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 9. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit.

L'hora del jazz, estiu. Estem acabant el mes d'agost, estem ja al setembre, i continuarem encara amb l'hora del jazz estiu, per uns 2-3 dies, crec, més o menys, que fins que tornem a la programació normal de 2 hores. Avui farem un programa d'aquests que t'agrada fer, perquè la música que escoltarem és molt agradable, és molt... És una música precisament per això, per aquests moments del començament d'un diumenge, per entrar en bona marxa. El primer que sentirem és un àlbum de fa... va sortir el 29 de juny de l'any passat, del senyor Emili Parisien, amb el seu quintet. És un àlbum que volia portar ja fa temps, però a vegades no acaben de quadrar les coses... jo crec que ara valdria la pena escoltar-lo. De totes maneres, farem una cosa una mica especial amb aquest àlbum, que és que l'àlbum aquest que parlem és un ACT. Amb ell també hi ha un DVD, i com que la gravació va ser una gravació feta el 8 d'agost de 2017 al Festival de Jazz de Marciac, aquí al sud de França, aquesta petita ciutat que porta els millors festivals de jazz des de fa molts anys d'Europa, això és un... El CD porta 8 composicions, i el DVD que acompanya aquest àlbum porta, me sembla que 18 o 19, 19 composicions, algunes peces repetides, perquè són de diversos concerts. Però hi ha 2 peces molt especials amb aquest àlbum. Les 3 primeres són composició del quintet, bàsicament, en plan una mica d'improvisació, i després hi ha diverses composicions, perquè dintre del quintet de l'Emili Parisien hi ha amb el piano el Joachim Kuhn, amb la guitarra el Manu Kothia, i a la bateria el Mario Costa, i el baix el Simon Tailleu. Això és el quintet bàsic. Però després hi ha 3 invitats importants. El Vicente Peirani, amb el seu acordeó, el Michel Portal, amb el clarinet, i un altre especial, el Winston Marsalis, a la trompeta. De fet, Winston Marsalis, no sé si ben bé estava invitat o ja estava la cosa planificada, però la qüestió és que es va presentar. Segons diu les crítiques o les cròniques, Winston Marsalis, per ser una part de les seves vacances aquí a Marciac, i està present amb el festival, i la sorpresa va ser que, quan estaven ja actuant el quintet de l'Emili Parisien, va pujar a l'escenari ell i va començar amb una de les peces que precisament serà la que sentirem a continuació. Com us deia, aquest àlbum hi ha aquestes 2 peces intermitges que amb les que actua Winston Marsalis. Jo crec que són molt simpàtiques i agradables i suficientment explicatives de lo que és aquest àlbum. Tot i que l'àlbum és molt més dens, és un àlbum molt, molt potent, és un àlbum preciós. Després hi ha 2 peces de la Ballad d'Ibiza 1 i 2, de l'Emili Parisien, i acaba l'àlbum amb un altre de Joachim Kuhn. Però jo us dic que l'àlbum és per fer una edició important de l'hora del jazz, és per dedicar-li molt més temps, però estem a l'estiu i anem per coses agradables. I anem per Tentation Rag, aquesta peça clàssica, un estàndard de l'Henry Lodge, i que aquí, entre el saxo de l'Emili Parisien, el Winston Marsalis i el Michel Portal, ja veureu el que passa.

Hem sentit la primera peça amb la que forma, amb la que toca Winston Marsalis. Us repeteixo, estem escoltant el quintet de Mili Parisien. El nom, que no l'he dit abans, és l'Sfumato Life in Marciac. És un ACT amb la referència 6021/2, si voleu buscar, perquè porta també un DVD del concert aquest del 8 d'agost de 2017. Jo crec que, bueno, només aquest, sinó altres concerts també que van fer. Amb aquest DVD l'acompanya el CD que estem escoltant. Emili Parisien va ser aquí a Marciac, va estar a la seu, quan era adolescent, va estar a classes del col·legi de Marciac de jazz, de les classes de jazz del col·legi. I, bueno, per aquests concerts va tindre la mà oberta totalment de l'organització per poder agafar els músics que li interessés, i ja veieu aquests vuit músics fantàstics amb aquests tres convidats, el Vicent Periani, el Michel Portal i el Winston Marsalis, junt amb el Joachim Kunz, que en aquell moment formava part d'aquest quintet d'ell, l'Emili Parisien amb el seu saxo, a la guitarra el Nano Kotgia, a la bateria el Mario Costa i el baix el Simon Tailleu. Anem per la segona peça que escoltarem d'aquest àlbum, i ja us dic que és un àlbum per fer-li un programa més extens, però són dues peces significatives. La primera, per aquesta intervenció de Winston Marsalis i aquesta cosa clàssica que ha portat sempre amb un to totalment actual, i la segona perquè és una composició de Joachim Kunz, aquest pianista fantàstic, i podem escoltar una espècie de dues cares d'un mateix concert, un més clàssic, amb aquesta interpretació que hem sentit del Tentación Rag, i el Transmitting de Joachim Kunz, que, com sabeu, és un home que està amb tots els moviments d'avantguarda, incloent-hi el free jazz i totes les avantguardes possibles del jazz, i aquí també amb aquesta peça, que és coneguda i molt és un estàndard d'ell, doncs també toca el Winston Marsalis, i aquest és un dels motius també perquè ho posem a l'hora del jazz estiu. Anem per Transmitting.

deixem l'Emili Parisien i passem amb un músic que realment fa temps que volíem portar també. Estem aprofitant aquests moments de l'estiu per treure coses que teníem al cap feia molt de temps. És un àlbum del 2000, que va aparèixer el 5 de setembre de 2008. I del 2008 en ara hi ha moltes més gravacions d'aquest trio de piano que escoltarem avui, i que les tenim i que les anirem posant a l'hora del jazz normal, quan estiguem en la programació normal. Però volíem començar per aquest àlbum, perquè aquest àlbum jo crec que va ser un dels que no era dels primers, era, ja havia fet moltes gravacions, però és un dels importants i que va fer que la crítica i el coneixement d'aquest personatge, d'aquest músic, d'aquest pianista, doncs tirés molt amunt. Estem parlant de Elge Lien Trio, i l'àlbum d'aquest 2008 s'anomena Hello Troll. Això és una producció d'una discogràfica alemana que es diu Ocella, que té una característica, jo crec, important, que és la qualitat total, brutal, de les gravacions, i que això és degut a que està gravant amb el Rainbow Studios, amb l'enginyer aquest, el Jan-Erik Krohaus, que és el mateix que fa les gravacions al mateix estudi per ECM. Per tant, estem parlant d'un nivell de qualitat altíssim amb la gravació i un trio que jo crec que ens agradarà molt a tots i que avui portarem amb tres composicions per fer un tast d'aquest primer àlbum, que va ser un àlbum que va tindre diversos premis, després ho comentem. Anem pel Gamut Warning, que és la primera composició i la cobre aquest àlbum del Hello Troll, del Ace Lane Trio, que, bueno, diem a la formació, és ell amb el seu piano i amb totes les composicions, que n'hi ha nou amb aquest àlbum, el Frode Berg amb el baix i el Knut Halefherr a la bateria.

Helge Lien va néixer a Noruega, ara té 44 anys. Els músics que l'acompanyen també són dels països nòrdics. I aquest és un àlbum que va guanyar, va tindre un parell de premis importants. Va ser el Grammy, el millor àlbum, el Grammy, el millor àlbum dels premis noruecs del 2008 i també guanyador dels premis Indian Acoustic Project. Les etiquetes d'aquest àlbum ho porten, no? És el damunt, enganxat a damunt. Podeu veure tot això, la informació sobre les portades al Facebook meu, de Ramon Robuster, i el Fell Ràdio. Anem seguint amb aquest trio fantàstic i anem per una peça també, com totes, composada per ell, que és Age of Free Wild.

Aquesta formació d'aquest trio té diversos àlbums editats. El 2013 va canviar el bateria pel el senyor Oddvar Johansen i fins a l'actualitat jo crec que deu portar com a trio entre 11, possiblement uns 11 àlbums. L'últim és el que s'anomena 10, no sé si té res a veure amb la correlació. Tenim diversos d'aquests àlbums, a partir d'aquest que estem escoltant del 2008 fins a l'actualitat, que anirem posant a mesura que anem desenvolupant el programa normal de l'Hora del Jazz. I anteriorment hi havia col·laboracions, que hi ha 4 àlbums de col·laboracions, i 2 àlbums del 2002 i un del 2012 amb solitari, ell al piano sol. Per tant, estem parlant ja d'un músic jove, amb molta discografia i amb un currículum especial i amb aquestes gravacions, com veieu, tècnicament increïbles, de l'empresa Ocella. Anem per l'últim que escoltarem avui, d'aquests 9 que formen aquest àlbum, que és Trossi. També una altra peça preciosa, amb una exhibició total d'ell, i amb aquesta espècie de post-pop, o digueu-li com vulgueu, que utilitza, però que jo no vull classificar, sinó que estem parlant de jazz de veritat. Anem amb aquest trio de L.G. Leyen amb la peça Trossi.

Deixem el GLI en trio, insistirem amb aquest trio fantàstic en propers programes i amb aquestes gravacions també molt bones d'Ocella. Ocella, val la pena que entreu amb aquesta discogràfica, amb aquesta etiqueta. Trobareu algunes sorpreses interessants, perquè aquest àlbum, per exemple, també està a l'edició de LP, i jo sempre em faig la mateixa pregunta. Aquests LPs, com estan fets? Totalment analògics, que és el que hauria de ser, o han agafat... Jo crec que sí, perquè estem parlant d'una empresa que jo crec que té un nivell molt alt i utilitzant aquests estudis de gravació i aquest enginyer, jo crec que la cosa deu anar pel camí bo, perquè si avui en dia hi ha una total emissió de LPs que, de reedicions i de molts àlbums nous que surten amb CD i després també surten amb LP, i si aquest àlbum d'LP està tret de la gravació digital, ens estan fotent una enganyada brutal. Perquè un LP és un des d'un inici, des dels músics fins a la gravació de l'LP, ha de ser totalment analògic. Si no, aquests harmònics alts i tota aquesta informació que conté l'LP i que moltes vegades el CD no té amb tanta qualitat, doncs han desaparegut si entremig hi ha uns moments de gravació digital. Per això jo crec que aquí sí que val la pena, perquè ja veureu que entrant en aquesta discogràfica trobareu algunes sorpreses, com per exemple algun àlbum de recopilació de diversos àlbums de la pròpia productora, gravat amb LP i junt amb ell amb una escultura, amb una sèrie limitada de 12 peces, amb una escultura de fusta del mateix tamany d'un LP, unes escultures molt magues, i que això només val la quantitat de 920 euros. Per tant, estem parlant amb coses molt serioses, i que si teniu aquests diners i voleu tindre aquestes escultures i aquest LP tan especial, que amb una edició de 12 només, doncs ja sabeu què podeu fer. I per acabar el programa anem a fer un petit tast d'un àlbum que m'ha sorprès totalment, que va aparèixer aquest 10 de maig del 2019, que és el senyor Theodors Avely, amb un àlbum que s'anomena After the Rain, A Night for Coltrane. Vol dir que una nit amb Coltrane. Hi ha 6 composicions amb la versió CD i 4 amb la versió LP, a la majoria de John Coltrane,

una del Mango Santa Maria, una de Carl Messeri, i és una formació amb l'Adam Sulman amb el piano, Jeff Chambers al contrabaix i Barrel Green a la bateria. Només fem un tast perquè insistirem més endavant amb aquest àlbum que val molt la pena i que és un àlbum brutal. Escoltarem per acabar el Pursans de John Coltrane i, com sempre, que sigueu bons i, sobretot, escolteu jazz.

Banda Sonora Original, un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem els millors temes musicals que van donar so a grans pel·lícules. Els podràs escoltar els dissabtes de 9 a 10 del matí de la mà d'Eduard Abbas. Repetició les matinades de dilluns d'1 a 2.

Benvinguts, benvingudes, oients de Calafell.tv, Calafell Ràdio. Gràcies per acompanyar-nos un dia més al vostre programa de bandes sonores originals. El meu nom, Eduard Abàs, i durant una hora us intentaré fer arribar les millors bandes sonores dels nostres temps. Comencem!

el mestre Constantino Martínez Ors, compositor i director d'orquestra especialitzat en música de cinema, és un músic intel·ligent i expressiu, singularment característic per al seu entusiasme contagiós i la passió que transmet en les seves interpretacions. A més de ser professor de direcció d'orquestra en la Berklee College of Music en el Màster de Film Scoring, és director músic i ideòleg de la Film Symphony Orchestra. Ha obtingut premis internacionals com el Gran Premi de Direcció d'Orquestra de Moldàvia o el segon premi en el Concurs Internacional de Direcció d'Orquestra de Craiova. A més, ha dirigit prestigioses orquestres com ara la BBC Concert Orchestra, la Filarmònica Nacionala Sergei Lunchevitsi i l'Orquestra de la Filarmònica de Brasov. Us deixem, doncs, amb les millors bandes sonores de cinema dirigides per al mestre Constantino Martínez Ors.

Les 11. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.

Només tu i jo, el teu programa de música romàntica. Sent, riu i plora amb els millors temes musicals. Tots els dilluns, de 9 a 10 de la nit, en repetició dissabtes de 9 a 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Un programa presentat i dirigit per Mireia Romaguera.

Molt bones a totes i a tots. Ha arribat el moment del programa de música romàntica. Espero que estigueu bé i amb moltes ganes de desconnectar. T'esperen 60 minuts per endavant amb grans temes musicals. I avui hem escollit per començar a Paul Carrack i aquest fantàstic tema musical. Ace of Blood, un tema que es va remesclar l'any 96.

abans temes musicals per recordar, per tenir doncs records del passat, i si no per disfrutar-los ara, l'actualitat, perquè aquests temes mai passen de moda. Ara ens arriba el duet entre la Mariah Carey i Whitney Houston.

0: Connecta't a l'app de Calafell Ràdio.
1: Un programa musical avui del Només tu i jo carregat de grans èxits musicals. Ara Donna Summer i Westlife.

I la bona música continua sonant en el 107.9 de la FM, també si ens seguiu online a calafell.tv, la nostra ràdio online. Barbara Streisand i el Bryan Adams, aquest duet, amb aquest tema musical que sona per tu des de la ràdio.

0: Només tu i jo, amb Mireia Romaguera.
1: Grans èxits musicals, avui al programa Aramero Ramazzotti i Anastasia amb I Belong to You. Que el gaudiu.

0: Mireia Romaguera t'acompanya amb la millor música.
1: Espero que sí, que t'estigui agradant el programa d'avui amb aquesta selecció musical. Laura Pausini i Carlos Bauten, Les coses que no m'espero.

0: Només tu i jo, els dilluns i dissabtes a Calafell Ràdio.
1: Seguim endavant, encara ens queden més minuts del programa. Ens agrada compartir els millors temes musicals amb tu. Leona Lewis i Jennifer ens acompanyaran en aquests propers minuts.

0: Només tu i jo, amb Mireia Romaguera.
1: I amb tots vosaltres ens agrada compartir aquests temes. Nerea Rodríguez i Raúl Vázquez, per ti.

0: Escolta com sona Mireia Romaguera i Només tu i jo.
1: Tot just arribem ja a 3:45 de programa i a continuació sonarà Nia i Blas Cantó amb el tema

0: Mireia Romaguera t'acompanya amb la millor música.
1: Arribem ja gairebé al final del programa, però encara ens queden alguns temes per escoltar. En aquest cas, el duet entre Pablo López i Juanes, Tu enemigo.

0: No ho dubtis. El Només tu i jo és el teu programa relaxant.
1: I tant que sí, espero que hagueu gaudit moltíssim amb aquests 60 minuts de programa d'avui que t'hem acompanyat des d'aquí, des de la ràdio. Gràcies per escoltar el programa de música romàntica El Només tu i jo. Qui és amb vosaltres? Mireia Romaguera. Fins la propera.

0: Sent Calafell allà on siguis.
1: Calafell Ràdio FM.
2: It's summertime.
0: Calafell Ràdio. Són les 12. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

és la una. Mira'ns a Calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per l'Eduard Abbas. El millor de la música en català de dilluns a diumenge, d'una a dos quarts de dues del migdia, a Calafell Ràdio. Amb tu!

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu, amb David Burillo.

0: Benvingudes i benvinguts a l'informatiu d'avui diumenge 23 d'agost de 2026, on ja saben que com cada diumenge repassarem les notícies més destacades de la setmana.
1: L'informatiu.

0: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
1: El primer premi de la Loteria Nacional deixa 750.000 euros asseguda a Calafell. La sort ha tornat a somriure a Calafell i el primer premi del sorteig de la Loteria Nacional d'aquest dijous 13 d'agost ha estat venut a l'administració de loteries de la Ronda de Sant Miquel asseguda a Calafell. El número premiat és el 38.221 i l'administració ha venut un total de 25 dècims. Cadascun d'aquests dècims ha estat premiat amb un total de 30.000 euros, de manera que el punt de venda ha repartit en total 750.000 euros. Ens hem apropat a l'administració d'asseguda a Calafell, on hem parlat amb la seva responsable, la Carlota Núñez, que ha explicat a Calafell Ràdio com ha viscut la notícia i la satisfacció d'haver repartit aquest primer premi.
2: Home, la setmana passada vam donar un de 10.000, però això són petitets, però el que és gros, gros, vam donar un milió i pico a la Primitiva, un primer premi del dissabte i d'un 14 a les quinieres de futbol, però feia temps ara. Petits n'han donat, però així grossos no. Home, et fa molta il·lusió. Encara que no el portis, te fa molta gràcia. Com el va trucar amb un fill i em va dir que havien donat el premi.
1: La notícia ha corregut ràpidament durant aquest cap de setmana i de ben segur que hi ha hagut alguna persona afortunada que s'ha apropat a l'establiment. Hi ha dubte per si tots els bitllets s'han venut a veïns de Segur de Calafell o si algun dels dècims han anat a parar a mans de visitants que aquests dies passen l'estiu al municipi. Tot i que la Carlota Núñez ja té al cap algunes persones que sap que sempre compren aquest número.
2: Sí, perquè són clients, molts són abonats. Aquest número hi ha molta gent abonada de fa molts anys i, clar, són els primers que han vingut perquè han vist que tenien el número.
1: L'administració de la Ronda de Sant Miquel torna així a repartir alegria entre els seus clients. Els responsables del punt de venda es mostren molt satisfets després d'haver estat els encarregats de portar aquesta vegada el primer premi de la Loteria Nacional a Calafell. Així ens explicava com es va enterar de la gran notícia.
2: El sorteig és sobre les 9, 9 i algo, i mon fill em va trucar i devien ser 2:15. Ja et surt. Loteries ja envia el missatge. I llavors ja et truca la delegació informant-te que has donat el premi.
1: En total, 750.000 euros repartits a Segur de Calafell gràcies al primer premi dels sorteig de la Loteria Nacional.
0: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
1: I com comentàvem als titulars, Calafell situa la taxa d'atur per sota del 10% i arriba a la xifra més baixa dels últims anys. La taxa d'atur continua baixant al Baix Penedès i també a Calafell. Segons les dades del segon trimestre del 2026 de l'Observatori del Mercat de Treball del Baix Penedès, el municipi ha situat la taxa d'atur en el 9,67%, amb 1.444 persones registrades. Aquesta xifra situa Calafell per sota de la mitjana comarcal, que és del 10,76%, i també per sota del 10%, una barrera que no s'assolia en els darrers registres. Al conjunt del Baix Penedès, la taxa d'atur ha baixat 2,96 punts en els últims 5 anys, i el mes de juny és el que va tancar amb 6.150 persones inscrites com a demandants d'ocupació. Pel que fa als municipis de la comarca, Calafell és un dels que representa la taxa més baixa. Només el Llorenç del Penedès, Banyeres del Penedès i Sant Jaume dels Domenys tenen una taxa inferior. En canvi, el Montmell registra la més elevada, amb un 17,60%. Les dades també mostren una evolució positiva en la contractació. Els contractes indefinits han augmentat gairebé un 15% respecte al juny de l'any passat i ja representen més de la meitat dels contractes formalitzats durant aquest període. En paral·lel, el Baix Penedès ha assolit un rècord d'afiliacions a la Seguretat Social. El juny es va tancar amb 52.805 persones afiliades, més de les 2.300 per sobre de les registrades un any abans. El sector serveis continua sent amb molta diferència el principal generador d'ocupació de la comarca, amb més de 41.000 afiliacions. També ha crescut el nombre de treballadors autònoms. A Calafell han passat dels 1.995 del juny de l'any passat als 2.045 actuals. En el conjunt de la comarca l'increment ha estat del 3,24%. L'alcalde de Calafell i president del Consell Comarcal del Baix Penedès, Ramon Ferrer, ha qualificat les dades de molt bones i ha assegurat que reflecteixen una recuperació de l'activitat econòmica. Ferrer també ha destacat que el repte és continuar generant ocupació per donar resposta al creixement de població de Calafell i del conjunt de la comarca.
0: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
1: La Generalitat aprova el projecte de la nova rotonda del Coll del Vendrell, una actuació llargament reivindicada per Calafell i que ha de permetre millorar la seguretat i la fluïdesa del trànsit en aquest punt. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha donat llum verda al projecte constructiu de la nova rotonda que es construirà a l'accés de la C31, al punt quilomètric 137+500, a l'entorn del Coll del Vendrell. L'actuació permetrà resoldre la intersecció entre la C31 i la carretera C-246A, un punt que actualment presenta problemes de circulació i que està considerat un tram de concentració d'accidents. El projecte té un pressupost d'1,7 milions d'euros i preveu la construcció d'una nova rotonda, que haurà d'integrar-se amb el sistema viari i urbà existent a Calafell. L'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, ha valorat positivament l'aprovació del projecte i ha recordat que es tracta d'una reivindicació de fa molts anys. De fet, segons ha explicat, durant molt de temps, des de les carreteres, s'havia considerat que l'actuació no era viable per les característiques i el desnivell de la zona.
3: Doncs molt content, perquè la veritat és que era un projecte molt esperat. És un projecte que hem demanat durant molts anys i que sempre se'ns havia dit des de carreteres doncs, que era molt complicat de fer, pràcticament impossible pel pendent que tenia la pròpia carretera, el desnivell que hi havia en aquest punt, i al final doncs, hem aconseguit que aquest projecte es faci i que ben aviat doncs, es pugui executar.
1: Amb l'aprovació del projecte, però, el següent pas serà començar el procés per disposar dels terrenys necessaris per executar les obres. La Generalitat també ha aprovat la relació de béns i drets afectats i, per tant, es podran iniciar les expropiacions corresponents aviat. De fet, el 16 de setembre està prevista la redacció de les actes previstes a l'ocupació de les finques afectades. Els propietaris convocats hauran d'acreditar la titularitat dels terrenys i podran assistir a l'acte personalment o mitjançant un representant autoritzat.
3: Terminis encara no ho sabem. El que sí que sabem ara és que hi ha una petita expropiació per poder ampliar doncs, l'espai de carreteres i fer aquesta rotonda nova. I ara doncs, el que es fa és donar audiència al propietari, que crec que és un de sol, i llavors el que es fa doncs, és iniciar els tràmits per fer aquesta petita expropiació. Però el projecte està aprovat, està a exposició pública, té un pressupost de 2 milions d'euros, inclou la rotonda però també l'asfaltat fins a l'altra rotonda, la que hi ha a Can Palma, diguem, amb la carretera que va cap a Balvei.
1: L'objectiu final de l'actuació és millorar la seguretat viària i garantir una circulació més fluida en aquest punt de la C31, en un punt sobretot recordat per múltiples accidents.
3: I llavors també, doncs, per nosaltres, el més important és això, no? Que és un punt on sempre havia sigut un punt negre, és un punt complicat d'accidents, on sempre tenim doncs, problemes, i bé, doncs ara amb aquesta rotonda jo crec que es millorarà moltíssim la seguretat i resoldrà aquest punt d'una manera més habitual, no? com és en els creuaments que tenim a la resta del municipi. Per tant, molt satisfets, molt contents i esperem doncs, que ben aviat sigui una realitat, tot i que encara no tinguem un calendari definitiu per les obres.
1: Per Calafell es tracta d'una infraestructura especialment important per la seva ubicació i pel volum de vehicles que circulen habitualment per aquest eix, especialment en períodes de major mobilitat com ara l'estiu. Ara, per tant, comença una nova fase del projecte amb les expropiacions com un dels passos previs abans que es puguin executar les obres. L'Ajuntament confia que després d'anys de reivindicacions i estudis sobre la viabilitat de l'actuació, la nova rotonda del Coll del Vendrell pugui ser finalment una realitat en els terminis previstos.
0: Les notícies més destacades de la setmana.
1: Calafell continua el pla de millora de voreres i es fa amb actuacions a Masmel Platja i l'Estany. L'Ajuntament de Calafell està executant aquests dies noves actuacions de millora a voreres i asfalts a diferents punts del municipi. Els treballs es centren actualment a la zona de l'Estany i Masmel Platja i inclouen també diverses intervencions per millorar l'accessibilitat dels carrers. En aquesta zona, una de les prioritats és facilitar el pas a les persones amb mobilitat reduïda, especialment en alguns punts on fins ara hi havia dificultats per travessar els carrers i accedir als diferents edificis. Són declaracions de Miguel Ángel Perín, regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Calafell.
4: Aquestes obres corresponen a un pla de millora de voreres i asfalt que estem portant a terme des del govern municipal, en el qual radiquen a arranjar el que són el tema dels paviments, però també fem accions d'accessibilitat molt necessàries en aquest barri, concretament aquí a la zona de Masmel Platja, la qual hi havia compromisos amb els veïns, sobretot amb persones de mobilitat reduïda, en els quals teníem dificultats per creuar dels diferents edificis cap a la direcció de mar. Vam tindre reunió amb ells i vam garantir que faríem actuacions sobretot a les cantonades de les Pomes per fer actuacions d'accessibilitat.
1: Les obres formen part d'un pla més ampli d'arranjament de voreres, vorades i asfalt que l'Ajuntament de Calafell està executant per fases. El programa preveu actuar progressivament en diferents barris del municipi. Una de les properes zones on estava previst intervenir és Calafell Park, tot i que aquests treballs s'hauran de posposar fins a després de l'estiu per restriccions derivades del risc d'incendi. També hi ha prevista una nova fase d'actuacions al nucli de Segur Centre, amb treballs en carrers com l'Avinguda Espanya, l'Avinguda França o el carrer Bèlgica. Les obres han arribat per sorpresa a molts ciutadans i ciutadanes que no esperaven aquestes actuacions en un període de plena activitat i mobilitat, com és l'estiu. Però es mostren satisfets pel canvi, com és el cas de la Júlia, que acompanya la seva mare en cadira de rodes, i la Isabel, que porta el seu fill en cotxet.
5: Hombre, pues fenomenal. Todo lo que lo haga más accesible, pues estupendamente, ¿cómo no?
6: Es mucho más cómodo, porque con la niña, el carro y tal, subir y bajar escalones es complicado. Y con la remodelación que han hecho es mucho más fácil dar paseos.
1: Un pla que, segons l'Ajuntament, es desenvolupa de manera progressiva i que haurà de continuar en els pròxims anys, tenint en compte que el municipi acumula molts quilòmetres de carrers i voreres. I precisament aquesta planificació per fases també condiciona el moment en què s'executen alguns treballs. Algunes de les actuacions s'han de fer durant l'estiu per les condicions establertes en els contractes municipals. Tot i això, des de l'Ajuntament asseguren que les obres actuals són intervencions puntuals i de curta durada, que es van desplaçant per diferents punts del municipi per intentar reduir les molèsties als veïns.
4: El tema de les actuacions municipals no sempre es poden fer a l'hivern, quan menys molestem a tothom. Hi ha actuacions que venen condicionades amb contractes que tenen també una estipulació temporal, però sí que s'ha de dir que són actuacions de petit calat, són arranjaments amb voreres que poden afectar en un moment donat davant d'una finca, però duren pocs dies i passem a un altre lloc.
1: En canvi, les actuacions de més envergadura, especialment les que afectin artèries principals de Segur, es preveu executar-les fora de la temporada d'estiu per reduir l'impacte sobre el trànsit. Però, més enllà dels treballs de manteniment, el govern municipal situa aquestes actuacions dins d'un projecte de transformació més ampli a la zona. L'objectiu a mig i llarg termini és millorar la connexió entre les diferents sectors del municipi i avançar cap a una major permeabilitat entre Masmel Platja i Masmel Centre. En aquest marc també s'inclouen futurs projectes com el pont que ha de connectar la Ciutadella amb el passeig.
4: Que són aquesta connectivitat i aquesta permeabilitat, el que és el barri de Masmel Platja amb la part de Masmel Centre, amb aquesta connexió amb el centre d'interpretació i la zona més central, que és realment l'esperit del POUM que es va aprovar en el 2011, que considerava que la C31 ja passaria a ser una travessia urbana i que seria realment el centre de la ciutat i que connectaria el que ara mateix coneixem com els barris de Segur i Calafell Platja, Calafell i poble, i per tant aquesta nova centralitat sí que es resoldrà amb aquests projectes futurs que corresponen a el que ja predeia el planejament.
1: Així doncs, les actuacions que s'estan fent actualment a les voreres formen part d'una estratègia més àmplia que combina les necessitats més immediates de manteniment amb projectes de transformació urbana a mig i llarg termini.
0: Les notícies de Calafell.
1: El port de Segur de Calafell acull la projecció del retrat d'una dona en flames amb motiu de la visibilitat LGTBIQ+. El Servei d'Atenció Integral, el SAI, conjuntament amb el Consell Comarcal del Baix Penedès i l'Ajuntament de Calafell, va organitzar una projecció a l'aire lliure de la pel·lícula Retrat d'una dona en flames amb motiu de la commemoració i visibilització del col·lectiu LGTBIQ+. L'activitat es va celebrar al Port de Segur de Calafell i estava adreçada a persones majors de 18 anys. La proposta va reunir aproximadament 80 persones que van poder gaudir d'una vetllada de cinema a l'aire lliure en un espai emblemàtic del municipi. La projecció va permetre reivindicar la diversitat afectiva i sexual a través de la cultura i del cinema, alhora que va oferir un espai de trobada i sensibilització entorn de la realitat LGTBIQ+.
0: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
1: I com cada dijous d'estiu, Cal Bulevà acull una nova sessió de cinema a la fresca. Aquesta setmana és el torn d'un dels clàssics familiars dels anys 80, els Gremlins. La pel·lícula es projectarà aquest dijous 20 d'agost a les 10 de la nit a Cal Bulevà. La proposta convida els veïns i veïnes a gaudir

0: per un grup de famílies amb infants amb diferents necessitats, especialment vinculades a la neurodivergència, ha experimentat un important creixement durant aquest últim any. Des de la seva creació, Món Inclusiu ha anat ampliant les activitats. L'associació ofereix actualment teràpies, activitats de lleure i tallers per a infants i adolescents, però també propostes pensades per a les famílies. Entre aquestes hi ha activitats per a les mares i espais de suport i relació, amb la voluntat que les famílies no se sentin soles i puguin compartir experiències amb més persones que viuen situacions semblants. També s'ha impulsat projectes per treballar les habilitats socials dels infants i adolescents i l'entitat està intentant crear un equip de professionals que permetin abordar les necessitats des de diferents àmbits: escola, família, teràpies i lleure. La Loli Teia i l'Emma Sánchez, membres de l'entitat, ens expliquen quins són els projectes que s'estan duent a terme actualment.
1: Bueno, som un grup de famílies que ens va sorgir la idea de fer aquesta associació vers les nostres necessitats amb els nostres fills i veient que aquí al municipi teníem aquesta carència, ens teníem que desplaçar. Totes tenim algú en comú, que tenim nens amb necessitats, la majoria tenim nens amb autisme. Avui en dia doncs, estem treballant més el tema de la psicopedagogia amb en Ali, buscant formes que ella explicarà, no? Ara amb la nova subvenció que hem aconseguit. Logopèdia, activitats de lleure, d'inclusió, tallers, activitats per infants, adolescents i diferents espais de suport per a les famílies. Vale? I a nivell del municipi pues, estem treballant molt amb l'Ajuntament per aconseguir espais, per aconseguir noves propostes, donant les nostres idees i participant, que això la Emma després ens ho ampliarà una mica més. I bueno, que no és un treball només de fer tallers pels nens i activitats de lleure, no? Sinó que intentem que englobin moltes més coses.
2: Que l'any passat es va fer classes de repàs, d'habilitats socials, sí. De teràpia ocupacional, que va ser l'altra subvenció que vam rebre de la Caixa. Mm-hmm. I es van fer el 2025-2026, s'han portat aquestes teràpies i ara aquest any canviarem el xip.
1: Sí, estem fent forces coses.
0: La setmana passada us comentàvem la subvenció que havien rebut per part de la Fundació La Caixa, però Món Inclusiu treballa de la mà d'altres entitats i el programa d'activitats i projectes és molt ampli. L'associació treballa en quatre línies de projecte, entre les quals hi ha una col·laboració amb la Fundació PINAE per impulsar un projecte d'investigació durant 2 anys amb la Universitat de Barcelona. També treballen amb l'Ajuntament de Calafell en una proposta d'esport i piscina inclusiva en el Vilarenc Aqua, pensada perquè els infants puguin gaudir de l'activitat aquàtica i, si és possible, fer-ho també amb les seves famílies. A més, l'entitat participa en el pla local impulsat per l'Ajuntament i la Fundació Santa Teresa, després d'un projecte en què han participat unes 500 famílies per detectar les necessitats vinculades a la discapacitat del municipi. De cara al curs 2026-2027, la programació també incorporarà activitats com ioga, flamenc, gimnàstica, música i teatre, així com nous espais de psicopedagogia i suport per a les famílies. Ens explica tots els detalls l'Emma Sánchez.
2: Doncs tenim 4 projectes endavant. El primer és el de la Caixa, que és sota subvenció. Després tenim la col·laboració de la Fundació PINAE, que és una fundació referent en discapacitat, amb el qual portarem un projecte a la Universitat de Barcelona, amb Bosch i Gimpera, que el portarà Esther Luna, psicopedagoga i doctora de la universitat, i és un programa d'investigació que es farà durant 2 anys. Ja parlarem més endavant, cap a finals de setembre, donarem a conèixer tot el que és aquest projecte. I després tenim un altre amb l'Ajuntament de Calafell, en tenim 2. Un sota subvenció que hem demanat per fer esport en les piscines d'aquí del Vilarena Aqua, per poder que els nostres nens tinguin piscina inclusiva i, si pot ser, en família, per agafar un moment de regulació, de fer habilitats socials amb ells. I després estem col·laborant amb el pla local de l'Ajuntament i de la Fundació Santa Teresa, que per nosaltres això és superimportant, perquè han sigut unes enquestes que s'han fet al poble, han participat 500 famílies que tenen algú amb discapacitat i són les necessitats reals que tenim aquí al poble.
0: Món Inclusiu mira així cap a un curs amb més activitats i nous reptes. Entre els objectius de futur hi ha fins i tot la possibilitat d'impulsar impulsar un casal d'estiu inclusiu l'any vinent. Però, sobretot, l'associació vol continuar creixent a partir de les necessitats que expressin les pròpies

0: famílies i consolidar-se així com una xarxa de suport al municipi. Un espai on les famílies puguin acudir, ser escoltades i trobar altres persones amb qui compartir experiències.
1: La Federació de Municipis de Catalunya premia l'Ajuntament de Calafell pel Pla de Xoc contra la Pobresa, el Programa d'Integració Social i Orientació Laboral per als Habitants en Situació de Pobresa. En el marc de l'Assemblea General de la Federació de Municipis de Catalunya i amb motiu de l'acte commemoratiu del 45è aniversari de l'entitat, que tindrà lloc el proper divendres, dia 9 d'octubre, al Palau Firal i de Congressos de Tarragona, l'Ajuntament de Calafell rebrà un premi com a reconeixement especial per les polítiques públiques innovadores de l'Ajuntament que han estat recollides al Banc de Bones Pràctiques al llarg d'aquests anys. El pla de xoc es va crear fa uns anys i s'ha anat consolidant al llarg del temps. La regidora de Qualitat de Vida de l'Ajuntament de Calafell, l'Helena Rubio, en recorda en què consisteix.
2: Va néixer dintre de l'entorn de serveis socials fa anys, s'ha anat consolidant al llarg del temps i és un projecte que neix dintre de l'entorn de les tècniques que consisteix en agafar aquelles famílies, aquelles situacions familiars en les que veiem que hi ha la possibilitat d'una inserció dintre de l'entorn de comunitari. És a dir, agafem aquelles famílies amb què veiem que hi ha ganes d'intentar fer-lo, ganes de tirar cap endavant, que hi ha hagut una situació en un moment determinat on hi ha hagut una vulnerabilitat tant en econòmica com social o fins i tot que hi hagi a l'entorn del Departament d'Igualtat, en el que agafem també i treballem amb dones en situació de violència masclista, i amb elles el que fem és, des del punt de vista laboral com des del punt de vista sociocognitiu i també d'habilitats socials, doncs, treballar i que aquesta unitat familiar doncs, busqui una inserció laboral, sigui mitjançant la recerca de feina, formació, sobretot moltes vegades treballem també la seva formació i treballar també l'entorn amb les entitats i els espais comunitaris dintre del municipi.
1: El Pla de Xoc contra la Pobresa ha tingut enguany un total de 134 usuaris i usuàries. 63 han estat noves altes d'aquest any 2025. D'aquestes persones, 85 han sigut donades d'alta a l'àrea d'orientació laboral per a fer seguiment i assessorament en la recerca de feina. Les 49 restants han sigut íntegrament ateses per l'àrea de treball social. Enguany, el Pla de Xoc contra la Pobresa conclou amb un total de 54 insercions amb contractació al mercat laboral. Aquesta dada total representa una inserció del 40,3% dels usuaris derivats del pla. Aquest percentatge d'inserció representa un augment de 10,5 punts percentuals respecte a l'edició anterior, que va tancar amb un 29,8%, equivalent a un increment del 35,2% en termes relatius. La regidora de Qualitat de Vida, l'Helena Rubio, continua parlant del bon funcionament d'aquest programa. Diu que moltes de les persones que aconsegueixen reinsertar-se són dones monoparentals que venen de l'entorn del Departament d'Igualtat.
2: Això funciona. I això funciona perquè les dades any rere any han estat positives. Cada vegada hi ha més inserció, cada vegada hi ha més, un percentatge és més alt d'aquelles famílies que surten de l'entorn de serveis socials. Hi ha l'acompanyament els primers mesos o anys, però això comporta que al final aquella persona surti de la roda d'ajuts de serveis socials i que normalitzi la seva vida. Moltes de les persones que han tingut èxit amb aquest programa són dones monoparentals, són dones que venen també de l'entorn de l'Apartament d'Igualtat. Hi ha molta dona, una mitja entre 50, 40, 50 anys, que han de retornar a reinserir-se en el món laboral, a la recerca de feina, i el Pla de Xoc contra la Pobresa els ajuda.
1: Aquest guardó vol posar en valor la contribució que Calafell ha fet a la difusió i l'intercanvi d'experiències innovadores entre els governs locals. Des del consistori informen que el Banc de Bones Pràctiques s'ha consolidat com una eina de referència per impulsar la millora contínua, la qualitat dels serveis públics i la capacitat d'innovació dels ajuntaments, afavorint així una administració local més eficient, propera i compromesa amb la ciutadania.
0: Calafell comença el procés d'adjudicació dels habitatges de lloguer assequible tan esperat. La Generalitat ha facilitat el contacte de 321 persones com a candidats per a l'adjudicació d'un habitatge de lloguer assequible que l'Ajuntament ha promogut al costat de l'Institut Camí de Mar. Avui mateix s'ha notificat per mail i burofax a tots ells aquest fet. Alguns mails han estat retornats per no tenir l'adreça operativa o correctament. No obstant, a partir de dilluns, l'empresa Llogueralia iniciarà els contactes telefònics seguint l'ordre establert per la Generalitat per comprovar la situació de cada un dels possibles adjudicataris d'un habitatge. Si aquests compleixen els requisits, se'ls adjudicarà ja un pis del 110 que té la promoció. Per tant, des d'avui mateix, divendres 21 d'agost i durant els propers dies, estigueu ben atents.
3: Informatius de Calafell Ràdio. Les notícies més destacades de la setmana.
0: Protecció Civil manté l'alerta del Pla Inuncat davant la previsió de xàfecs torrencials al sud de Catalunya aquest cap de setmana. Aquest canvi de temps va deixar ahir arrencada de socarrel una palmera al passeig marítim a l'altura del Carles Barral. Malgrat l'enrenou que va provocar, no es va haver de lamentar danys personals ni materials. Les precipitacions més intenses es preveuen al vespre nit de divendres, al Camp de Tarragona i dissabte a la zona del Delta de l'Ebre. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i acumular més de 60 litres per metre quadrat en només 3 hores. Protecció Civil demana molta precaució en rieres, torrents, rambles i altres zones inundables.
3: Informatius de Calafell Ràdio. Les notícies més destacades de la setmana.
0: I fins aquí l'informatiu de diumenge, on hem destacat les notícies més destacades de la setmana. Ens tornem a veure en la propera edició de l'informatiu.
3: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: Calafell Radio.
1: It's summertime.
0: Calafell Radio. Són les dues. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

0: Calafell Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Esbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure. A partir del 24 de juny obrim tots els dies. De dilluns a divendres de 7 de la tarda a 12 de la nit. Dissabtes de 9 del matí a 12 de la nit. Diumenges de 9 del matí a 7 de la tarda. I els festius de 9 del matí a 12 de la nit. Gaudeix d'un espai únic i obert a tothom. A més, tots els dissabtes, concert vermut amb música en directe a 1:15 del migdia. Ens trobaràs a la carretera de Calafell a Balvei, al quilòmetre 2. La Cantera Biker Bar, el teu espai a l'aire lliure, en un entorn immillorable.
2: Als mercats, a les peixateries i també als restaurants que aposten pel producte de proximitat. Peix de Llotja identifica el peix i marisc fresc del nostre litoral, capturat pels pescadors i pescadores de Catalunya i seleccionat per la seva qualitat i traçabilitat. Una aposta pel sabor autèntic del mar, per la sostenibilitat i per una cuina arrelada al territori. Quan vegis Peix de Llotja, esculls confiança, frescor i origen. Descobreix-ne més a peixdellotja.cat. És un missatge del GALB Costa Daurada, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el cofinançament de la Unió Europea.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

Ep, no badis, vine a Electroprix i descobreix les nostres ofertes i promocions en aire condicionat, amb bomba de calor, petit i gran electrodomèstic, telefonia, informàtica, televisors i molt més, sempre primeres marques. Renova casa teva amb productes eficients, d'última generació, pensats per estalviar energia i guanyar en comoditat, i ara amb 3 anys de garantia. A més, a Electroprix t'ho posem molt fàcil. L'entrega, la posta en marxa i la retirada del teu antic aparell és totalment gratuïta. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos, de manera còmoda i ràpida. Ep, no badis, vine a Electroprix. El polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. No deixis escapar les nostres increïbles ofertes i promocions pensades especialment per tu. Deep House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins l'actualitat. Això és Alterimo. El programa de música dents de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants a les pistes de ball del panorama dents català i espanyol. Alterimo. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glass Hat. Estigues informat de tot el que passa al teu municipi i al voltant amb les 3 edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres, a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a les 7 de la tarda. Dissabtes i diumenges, a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Mireia Romaguera t'informarà de tota l'actualitat del dia. Serveis informatius de Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

Calafell Ràdio. Són les 3. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

i els èxits més recents. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. Tota la música que vols escoltar la trobaràs al Surfing Safari, les tardes musicals de Calafell Ràdio.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

4. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Totes les novetats musicals i els èxits més recents al Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i en repetició de 2 a 6 de la matinada. Surfing Safari.

Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.

0: Has arribat a aquesta freqüència, però encara no ens coneixes? Queda't amb nosaltres.
1: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: going back.
1: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: Summer Time.
1: Calafell Ràdio. Són les 5. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

6. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

Totes les novetats del pop i les cançons més recents. Surfing Safari, de dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio i de 2 a 6 de la matinada en repetició.

Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.

0: Un penal. Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio. Calafell.tv. Serveis informatius. L'informatiu amb David Burillo.

0: Benvingudes i benvinguts a l'informatiu d'avui diumenge 23 d'agost de 2026, on ja saben que com cada diumenge repassarem les notícies més destacades de la setmana.
1: L'informatiu. Les notícies més destacades de la setmana. Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: El primer premi de la Loteria Nacional deixa 750.000 euros asseguda a Calafell. La sort ha tornat a somriure a Calafell i el primer premi del sorteig de la Loteria Nacional d'aquest dijous 13 d'agost ha estat venut a l'administració de loteries de la Ronda de Sant Miquel asseguda a Calafell. El número premiat és el 38.221 i l'administració ha venut un total de 25 dècims. Cadascun d'aquests dècims ha estat premiat amb un total de 30.000 euros, de manera que el punt de venda ha repartit en total 750.000 euros. Ens hem apropat a l'administració d'asseguda a Calafell, on hem parlat amb la seva responsable, la Carlota Núñez, que ha explicat a Calafell Ràdio com ha viscut la notícia i la satisfacció d'haver repartit aquest primer premi.
2: Home, la setmana passada vam donar un de 10.000, però això són petitets, però el que és gros, gros, vam donar un milió i pico a la Primitiva, un primer premi del dissabte i d'un 14 a les quinieres de futbol, però feia temps ara. Petits n'han donat, però així grossos no. Home, fa molta il·lusió. Encara que no el portis, te fa molta gràcia. Com el va trucar mon fill i em va dir que havien donat el premi.
0: La notícia ha corregut ràpidament durant aquest cap de setmana i de ben segur que hi ha hagut alguna persona afortunada que s'ha apropat a l'establiment. Hi ha dubte per si tots els bitllets s'han venut a veïns de Segur de Calafell o si algun dels dècims ha anat a parar a mans de visitants que aquests dies passen l'estiu al municipi. Tot i que la Carlota Núñez ja té al cap algunes persones que sap que sempre compren aquest número.
2: Sí, perquè són clients, molts són abonats. Aquest número hi ha molta gent abonada de fa molts anys i, clar, són els primers que han vingut perquè han vist que tenien el número.
0: L'administració de la Ronda de Sant Miquel torna així a repartir alegria entre els seus clients. Els responsables del punt de venda es mostren molt satisfets després d'haver estat els encarregats de portar aquesta vegada el primer premi de la Loteria Nacional a Calafell. Així ens explicava com es va enterar de la gran notícia.
2: El sorteig és sobre les 9, 9 i alguna cosa, i mon fill em va trucar i havien ser 9:45. Ja et surt. Loteries ja envia el missatge. I llavors ja et truca la delegació informant-te que has donat el premi.
0: En total, 750.000 euros repartits a Segur de Calafell gràcies al primer premi del sorteig de la Loteria Nacional.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: I com comentàvem als titulars, Calafell situa la taxa d'atur per sota del 10% i arriba a la xifra més baixa dels últims anys. La taxa d'atur continua baixant al Baix Penedès i també a Calafell. Segons les dades del segon trimestre del 2026 de l'Observatori del Mercat de Treball del Baix Penedès, el municipi ha situat la taxa d'atur en el 9,67%, amb 1.444 persones registrades. Aquesta xifra situa Calafell per sota de la mitjana comarcal, que és del 10,76%, i també per sota del 10%, una barrera que no s'assolia en els darrers registres. Al conjunt del Baix Penedès, la taxa d'atur ha baixat 2,96 punts en els últims 5 anys, i el mes de juny és el que va tancar amb 6.150 persones inscrites com a demandants d'ocupació. Pel que fa als municipis de la comarca, Calafell és un dels que representa la taxa més baixa. Només el Llorenç del Penedès, Banyeres del Penedès i Sant Jaume dels Domenys tenen una taxa inferior. En canvi, el Montmell registra la més elevada, amb un 17,60%. Les dades també mostren una evolució positiva en la contractació. Els contractes indefinits han augmentat gairebé un 15% respecte al juny de l'any passat i ja representen més de la meitat dels contractes formalitzats durant aquest període. En paral·lel, el Baix Penedès ha assolit un rècord d'afiliacions a la Seguretat Social. El juny es va tancar amb 52.805 persones afiliades, més de les 2.300 per sobre de les registrades un any abans. El sector serveis continua sent amb molta diferència el principal generador d'ocupació de la comarca, amb més de 41.000 afiliacions. També ha crescut el nombre de treballadors autònoms. A Calafell han passat dels 1.995 del juny de l'any passat als 2.045 actuals. En el conjunt de la comarca, l'increment ha estat del 3,24%. L'alcalde de Calafell i president del Consell Comarcal del Baix Penedès, Ramon Ferrer, ha qualificat les dades de molt bones i ha assegurat que reflecteixen una recuperació de l'activitat econòmica. Ferrer també ha destacat que el repte és continuar generant ocupació per donar resposta al creixement de població de Calafell i del conjunt de la comarca.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: La Generalitat aprova el projecte de la nova rotonda del Coll del Vendrell, una actuació llargament reivindicada per Calafell i que ha de permetre millorar la seguretat i la fluïdesa del trànsit en aquest punt. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica ha donat llum verda al projecte constructiu de la nova rotonda que es construirà a l'accés de la C31, al punt quilomètric 137+500, a l'entorn del Coll del Vendrell. L'actuació permetrà resoldre la intersecció entre la C31 i la carretera C246A, un punt que actualment presenta problemes de circulació i que està considerat un tram de concentració d'accidents. El projecte té un pressupost d'1,7 milions d'euros i preveu la construcció d'una nova rotonda que haurà d'integrar-se amb el sistema viari i urbà existent a Calafell. L'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, ha valorat positivament l'aprovació del projecte i ha recordat que es tracta d'una reivindicació de fa molts anys. De fet, segons ha explicat, durant molt de temps, des de les carreteres, s'havia considerat que l'actuació no era viable per les característiques i el desnivell de la zona.
3: Doncs molt content, perquè la veritat és que era un projecte molt esperat. És un projecte que hem demanat durant molts anys i que sempre se'ns havia dit des de carreteres, doncs, que era molt complicat de fer, pràcticament impossible pel pendent que tenia la pròpia carretera, el desnivell que hi havia en aquest punt, i al final, doncs, hem aconseguit que aquest projecte es faci i que ben aviat, doncs, es pugui executar.
0: Amb l'aprovació del projecte, però, el següent pas serà començar el procés per disposar dels terrenys necessaris per executar les obres. La Generalitat també ha aprovat la relació de béns i drets afectats i, per tant, es podran iniciar les expropiacions corresponents aviat. De fet, el 16 de setembre està prevista la redacció de les actes previstes a l'ocupació de les finques afectades. Els propietaris convocats hauran d'acreditar la titularitat dels terrenys i podran assistir a l'acte personalment o mitjançant un representant autoritzat.
3: Terminis encara no ho sabem. El que sí que sabem ara és que hi ha una petita expropiació per poder ampliar, doncs, l'espai de carreteres i fer aquesta rotonda nova. I ara, doncs, el que es fa és donar audiència al propietari, que crec que és un de sol, i llavors el que es fa, doncs, és iniciar els tràmits per fer aquesta petita expropiació. Però el projecte està aprovat, està a exposició pública, té un pressupost de 2 milions d'euros, inclou la rotonda, però també l'asfaltat fins a l'altra rotonda, la que hi ha a Can Palma, diguem, amb la carretera que va cap a Balvei.
0: L'objectiu final de l'actuació és millorar la seguretat viària i garantir una circulació més fluida en aquest punt de la C31, en un punt sobretot recordat per múltiples accidents.
3: I llavors també, doncs, per nosaltres el més important és això, no? Que és un punt on sempre havia sigut un punt negre, és un punt complicat d'accidents, on sempre tenim, doncs, problemes, i bé, doncs, ara amb aquesta rotonda jo crec que es millorarà moltíssim la seguretat i resoldrà aquest punt d'una manera més habitual, no? com és en els creuaments que tenim a la resta del municipi. Per tant, molt satisfets, molt contents, i esperem, doncs, que ben aviat sigui una realitat, tot i que encara no tinguem un calendari definitiu per les obres.
0: Per Calafell es tracta d'una infraestructura especialment important per la seva ubicació i pel volum de vehicles que circulen habitualment per aquest eix, especialment en períodes de major mobilitat com ara l'estiu. Ara, per tant, comença una nova fase del projecte amb les expropiacions com un dels passos previs abans que es puguin executar les obres. L'Ajuntament confia que després d'anys de reivindicacions i estudis sobre la viabilitat de l'actuació, la nova rotonda del Coll del Vendrell pugui ser finalment una realitat en els terminis previstos.
1: Les notícies més destacades de la setmana.
0: Calafell continua el pla de millora de voreres i es fa amb actuacions a Masmel Platja i l'Estany. L'Ajuntament de Calafell està executant aquests dies noves actuacions de millora a voreres i asfalts a diferents punts del municipi. Els treballs es centren actualment a la zona de l'Estany i Masmel Platja i inclouen també diverses intervencions per millorar l'accessibilitat dels carrers. En aquesta zona, una de les prioritats és facilitar el pas a les persones amb mobilitat reduïda, especialment en alguns punts on fins ara hi havia dificultats per travessar els carrers i accedir als diferents edificis. Són declaracions de Miguel Ángel Perín, regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Calafell.
4: Aquestes obres corresponen a un pla de millora de voreres i asfalt que estem portant a terme des del govern municipal, en el qual radiquen a arranjar el que són el tema dels paviments, però també fem accions d'accessibilitat molt necessàries en aquest barri, concretament aquí a la zona de Masmel Platja, la qual hi havia compromisos amb els veïns, sobretot amb persones de mobilitat reduïda, en els quals teníem dificultats per creuar dels diferents edificis cap a la direcció de mar. Vam tindre reunió amb ells i vam garantir que faríem actuacions sobretot a les cantonades de les Pomes per fer actuacions d'accessibilitat.
0: Les obres formen part d'un pla més ampli d'arranjament de voreres, vorades i asfalt que l'Ajuntament de Calafell està executant per fases. El programa preveu actuar progressivament en diferents barris del municipi. Una de les properes zones on estava previst intervenir és Calafell Park, tot i que aquests treballs s'hauran de posposar fins a després de l'estiu per restriccions derivades del risc d'incendi. També hi ha prevista una nova fase d'actuacions al nucli de Segur Centre, amb treballs en carrers com l'Avinguda Espanya, l'Avinguda França o el carrer Bèlgica. Les obres han arribat per sorpresa a molts ciutadans i ciutadanes que no esperaven aquestes actuacions en un període de plena activitat i mobilitat, com és l'estiu. Però es mostren satisfets pel canvi, com és el cas de la Júlia, que acompanya la seva mare en cadira de rodes, i la Isabel, que porta el seu fill en cotxet.
5: Hombre, pues fenomenal. Todo lo que lo haga más accesible, pues estupendamente, ¿cómo no?
6: Es mucho más cómodo, porque con la niña, el carro y tal, subir y bajar escalones es complicado. Y con la remodelación que han hecho es mucho más fácil dar paseos.
0: Un pla que, segons l'Ajuntament, es desenvolupa de manera progressiva i que haurà de continuar en els pròxims anys, tenint en compte que el municipi acumula molts quilòmetres de carrers i voreres. I precisament aquesta planificació per fases també condiciona el moment en què s'executen alguns treballs. Algunes de les actuacions s'han de fer durant l'estiu per les condicions establertes en els contractes municipals. Tot i això, des de l'Ajuntament asseguren que les obres actuals són intervencions puntuals i de curta durada, que es van desplaçant per diferents punts del municipi per intentar reduir les molèsties als veïns.
4: El tema de les actuacions municipals no sempre es poden fer a l'hivern, quan menys molestem a tothom. Hi ha actuacions que venen condicionades amb contractes que tenen també una estipulació temporal, però sí que s'ha de dir que són actuacions de petit calat, són arranjaments amb voreres que poden afectar en un moment donat davant d'una finca, però duren pocs dies i passem a un altre lloc.
0: En canvi, les actuacions de més envergadura, especialment les que afectin artèries principals de Segur, es preveu executar-les fora de la temporada d'estiu per reduir l'impacte sobre el trànsit. Però, més enllà dels treballs de manteniment, el govern municipal situa aquestes actuacions dins d'un projecte de transformació més ampli a la zona. L'objectiu a mig i llarg termini és millorar la connexió entre els diferents sectors del municipi i avançar cap a una major permeabilitat entre Masmel Platja i Masmel Centre. En aquest marc també s'inclouen futurs projectes com el pont que ha de connectar la Ciutadella amb el passeig.
4: Que són aquesta connectivitat i aquesta permeabilitat, el que és el barri de Masmel Platja amb la part de Masmel Centre, amb aquesta connexió amb el centre d'interpretació i la zona més central, que és realment l'esperit del POUM que es va aprovar en el 2011, que considerava que la C31 ja passaria a ser una travessia urbana i que seria realment el centre de la ciutat i que connectaria el que ara mateix coneixem com els barris de Segur i Calafell Platja, Calafell i Poble, i per tant aquesta nova centralitat sí que es resoldrà amb aquests projectes futurs que corresponen a el que ja predeia el planejament.
0: Així doncs, les actuacions que s'estan fent actualment a les voreres formen part d'una estratègia més àmplia que combina les necessitats més immediates de manteniment amb projectes de transformació urbana a mig i llarg termini.
1: Les notícies de Calafell.
0: El port de Segur de Calafell acull la projecció del retrat d'una dona en flames amb motiu de la visibilitat LGTBIQ+. El Servei d'Atenció Integral, el SAI, conjuntament amb el Consell Comarcal del Baix Penedès i l'Ajuntament de Calafell, va organitzar una projecció a l'aire lliure de la pel·lícula Retrat d'una dona en flames amb motiu de la commemoració i visibilització del col·lectiu LGTBIQ+. L'activitat es va celebrar al port de Segur de Calafell i estava adreçada a persones majors de 18 anys. La proposta va reunir aproximadament 80 persones que van poder gaudir d'una vetllada de cinema a l'aire lliure en un espai emblemàtic del municipi. La projecció va permetre reivindicar la diversitat afectiva i sexual a través de la cultura i del cinema, alhora que va oferir un espai de trobada i sensibilització entorn de la realitat LGTBIQ+.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: I com cada dijous d'estiu, Cal Bulevà acull una nova sessió de cinema a la fresca. Aquesta setmana és el torn d'un dels clàssics familiars dels anys 80, els Gremlins. La pel·lícula es projectarà aquest dijous 20 d'agost a les 10 de la nit a Cal Bulevà. La proposta convida els veïns i veïnes a gaudir del cinema a l'aire lliure en un ambient familiar. Com cada setmana, només cal portar cadira i el sopar. El barri posa la pel·lícula i les ganes de passar-s'ho bé. Una nova oportunitat per gaudir d'una nit d'estiu amb família o amb amics, recuperant un dels grans clàssics cinematogràfics dels anys 80.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: Món Inclusiu Calafell afronta el nou curs amb més projectes i serveis per donar resposta a les necessitats de les famílies del municipi. L'associació, creada fa aproximadament 2 anys per un grup de famílies amb infants amb diferents necessitats, especialment vinculades a la neurodivergència, ha experimentat un important creixement durant aquest últim any. Des de la seva creació, Món Inclusiu ha anat ampliant les activitats. L'associació ofereix actualment teràpies, activitats de lleure i tallers per a infants i adolescents, però també propostes pensades per a les famílies. Entre aquestes hi ha activitats per a les mares i espais de suport i relació, amb la voluntat que les famílies no se sentin soles i puguin compartir experiències amb més persones que viuen situacions semblants. També s'ha impulsat projectes per treballar les habilitats socials dels infants i adolescents i l'entitat està intentant crear un equip de professionals que permetin abordar les necessitats des de diferents àmbits: escola, família, teràpies i lleure. La Loli Teia i l'Emma Sánchez, membres de l'entitat, ens expliquen quins són els projectes que s'estan duent a terme actualment.
7: Bueno, som un grup de famílies que ens va sorgir la idea de fer aquesta associació vers les nostres necessitats amb els nostres fills i veient que aquí al municipi teníem aquesta carència, ens teníem que desplaçar. Totes tenim algú en comú, que tenim nens amb necessitats, la majoria tenim nens amb autisme. Avui en dia doncs, estem treballant més el tema de la psicopedagogia amb Annalí, buscant formes que ella explicarà, no? Ara amb la nova subvenció que hem aconseguit. Logopèdia, activitats de lleure, d'inclusió, tallers, activitats per infants, adolescents i diferents espais de suport per a les famílies. Vale? I a nivell del municipi pues, estem treballant molt amb l'Ajuntament per aconseguir espais, per aconseguir noves propostes, donant les nostres idees i participant, que això la Emma després ens ho ampliarà una mica més. I bueno, que no és un treball només de fer tallers pels nens i activitats de lleure, no? Sinó que intentem que englobin moltes més coses.
8: Que l'any passat es va fer classes de repàs, d'habilitats socials, sí. De teràpia ocupacional, que va ser l'altra subvenció que vam rebre de la Caixa. Mm-hmm. I es van fer el 2025-2026, s'han portat aquestes teràpies i ara aquest any canviarem el xip.
7: Sí, estem fent forces coses.
0: La setmana passada us comentàvem la subvenció que havien rebut per part de la Fundació La Caixa, però Món Inclusiu treballa de la mà d'altres entitats i el programa d'activitats i projectes és molt ampli. L'associació treballa en 4 línies de projecte, entre les quals hi ha una col·laboració amb la Fundació PINAE per impulsar un projecte d'investigació durant 2 anys amb la Universitat de Barcelona. També treballen amb l'Ajuntament de Calafell en una proposta d'esport i piscina inclusiva en el Vilarenc Aqua, pensada perquè els infants puguin gaudir de l'activitat aquàtica i, si és possible, fer-ho també amb les seves famílies. A més, l'entitat participa en el pla local impulsat per l'Ajuntament i la Fundació Santa Teresa, després d'un projecte en què han participat unes 500 famílies per detectar les necessitats vinculades a la discapacitat del municipi. De cara al curs 2026-2027, la programació també incorporarà activitats com ioga, flamenc, gimnàstica, música i teatre, així com nous espais de psicopedagogia i suport per a les famílies. Ens explica tots els detalls l'Emma Sánchez.
9: Doncs tenim quatre projectes endavant. El primer és el de la Caixa, que és sota subvenció. Després tenim la col·laboració de la Fundació PINAE, que és una fundació referent en discapacitat, amb el qual portarem un projecte a la Universitat de Barcelona, amb Bosch i Gimpera, que el portarà Esther Luna, psicopedagoga i doctora de la universitat, i és un programa d'investigació que es farà durant 2 anys. Ja parlarem més endavant, cap a finals de setembre donarem a conèixer tot el que és aquest projecte. I després tenim un altre amb l'Ajuntament de Calafell, en tenim dos. Un sota subvenció, que hem demanat per fer esport en les piscines d'aquí del Vilarena Aqua, per poder que els nostres nens tinguin piscina inclusiva i, si pot ser, en família, per agafar un moment de regulació, de fer habilitats socials amb ells. I després estem col·laborant amb el pla local de l'Ajuntament i de la Fundació Santa Teresa, que per nosaltres això és superimportant, perquè han sigut unes enquestes que s'han fet al poble, han participat 500 famílies que tenen algú amb discapacitat i són les necessitats reals que tenim aquí al poble.
0: Món Inclusiu mira així cap a un curs amb més activitats i nous reptes. Entre els objectius de futur hi ha fins i tot la possibilitat d'impulsar un casal d'estiu inclusiu l'any vinent. Però sobretot l'associació vol continuar creixent a partir de les necessitats que expressin les pròpies famílies i consolidar-se així com una xarxa de suport al municipi, un espai on les famílies puguin acudir, ser escoltades i trobar altres persones amb qui compartir experiències.
10: La Federació de Municipis de Catalunya premia l'Ajuntament de Calafell pel Pla de Xoc contra la Pobresa, el programa d'integració social i orientació laboral per als habitants en situació de pobresa. En el marc de l'Assemblea General de la Federació de Municipis de Catalunya i amb motiu de l'acte commemoratiu del 45è aniversari de l'entitat, que tindrà lloc el proper divendres, dia 9 d'octubre, al Palau Firal i de Congressos de Tarragona, l'Ajuntament de Calafell rebrà un premi com a reconeixement especial per les polítiques públiques innovadores de l'Ajuntament que han estat recollides al Banc de Bones Pràctiques al llarg d'aquests anys. El pla de xoc es va crear fa uns anys i s'ha anat consolidant al llarg del temps. La regidora de Qualitat de Vida de l'Ajuntament de Calafell, l'Helena Rubio, en recorda en què consisteix.
11: Va néixer dintre de l'entorn de serveis socials fa anys, s'ha anat consolidant al llarg del temps i és un projecte que neix dintre de l'entorn de les tècniques, que consisteix en agafar aquelles famílies, aquelles situacions familiars en les que veiem que hi ha la possibilitat d'una inserció dintre de l'entorn de comunitari. És a dir, agafem aquelles famílies amb què veiem que hi ha ganes d'intentar fer-lo, ganes de tirar cap endavant, que hi ha hagut una situació en un moment determinat on hi ha hagut una vulnerabilitat tant en econòmica com social, o fins i tot que hi hagi a l'entorn del Departament d'Igualtat, en el que agafem també i treballem amb dones en situació de violència masclista, i amb elles el que fem és, des del punt de vista laboral com des del punt de vista sociocognitiu i també d'habilitats socials, doncs, treballar i que aquesta unitat familiar doncs busqui una inserció laboral, sigui mitjançant la recerca de feina, formació, sobretot moltes vegades treballem també la seva formació, i treballar també l'entorn amb les entitats i els espais comunitaris dintre del municipi.
10: El pla de xoc contra la pobresa ha tingut enguany un total de 134 usuaris i usuàries. 63 han estat noves altes d'aquest any 2025. D'aquestes persones, 85 han sigut donades alta a l'àrea d'orientació laboral per a fer seguiment i assessorament en la recerca de feina. Les 49 restants han sigut íntegrament ateses per l'àrea de treball social. Enguany, el pla de xoc contra la pobresa conclou amb un total de 54 insercions amb contractació al mercat laboral. Aquesta dada total representa una inserció del 40,3% dels usuaris derivats del pla. Aquest percentatge d'inserció representa un augment de 10,5 punts percentuals respecte a l'edició anterior, que va tancar amb un 29,8%, equivalent a un increment del 35,2% en termes relatius. La regidora de Qualitat de Vida, l'Helena Rubio, continua parlant del bon funcionament d'aquest programa. Diu que moltes de les persones que aconsegueixen reinsertar-se són dones monoparentals que venen de l'entorn del Departament d'Igualtat.
11: Això funciona. I això funciona perquè les dades any rere any han estat positives. Cada vegada hi ha més inserció, cada vegada hi ha més, un percentatge és més alt d'aquelles famílies que surten de l'entorn de serveis socials. Hi ha l'acompanyament els primers mesos o anys, però això comporta que al final aquella persona surti de la roda d'ajuts de serveis socials i que normalitzi la seva vida. Moltes de les persones que han tingut èxit amb aquest programa són dones monoparentals, són dones que venen també de l'entorn de l'apartament d'igualtat. Hi ha molta dona, una mitja entre 50, 40, 50 anys, que han de retornar a reinsercir-se en el món laboral, a la recerca de feina i a pla de xoc contra la pobresa els ajuda.
10: Aquest guardó vol posar en valor la contribució que Calafell ha fet a la difusió i l'intercanvi d'experiències innovadores entre els governs locals. Des del consistori informen que el Banc de Bones Pràctiques s'ha consolidat com una eina de referència per impulsar la millora contínua, la qualitat dels serveis públics i la capacitat d'innovació dels ajuntaments, afavorint així una administració local més eficient, propera i compromesa amb la ciutadania.
0: Calafell comença el procés d'adjudicació dels habitatges de lloguer assequible tan esperat. La Generalitat ha facilitat el contacte de 321 persones com a candidats per a l'adjudicació d'un habitatge de lloguer assequible que l'Ajuntament ha promogut al costat de l'Institut Camí de Mar. Avui mateix s'ha notificat per mail i burofax a tots ells aquest fet. Alguns mails han estat retornats per no tenir l'adreça operativa o correctament. No obstant, a partir de dilluns, l'empresa Llogueràlia iniciarà els contactes telefònics seguint l'ordre establert per la Generalitat per comprovar la situació de cada un dels possibles adjudicataris d'un habitatge. Si aquests compleixen els requisits, se'ls adjudicarà ja un pis del 110 que té la promoció. Per tant, des d'avui mateix, divendres 21 d'agost i durant els propers dies, estigueu ben atents.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Les notícies més destacades de la setmana.
0: Protecció Civil manté l'alerta del Pla Inuncat davant la previsió de xàfecs torrencials al sud de Catalunya aquest cap de setmana. Aquest canvi de temps va deixar ahir arrencada de socarrel una palmera al passeig marítim a l'altura del Carles Barral. Malgrat l'enrenou que va provocar, no es va haver de lamentar danys personals ni materials. Les precipitacions més intenses es preveuen al vespre nit de divendres, al Camp de Tarragona i dissabte a la zona del Delta de l'Ebre. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i acumular més de 60 litres per metre quadrat en només 3 hores. Protecció Civil demana molta precaució en rieres, torrents, rambles i altres zones inundables.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Les notícies més destacades de la setmana.
0: I fins aquí l'informatiu de diumenge, on hem destacat les notícies més destacades de la setmana. Ens tornem a veure en la propera edició de l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv. Serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

Així sona la nostra selecció musical de pop-rock català. Un espai diari dedicat a la música del nostre país i en català. Una selecció musical elaborada per l'Eduard Abbas. Millor de la música en català de dilluns a diumenge d'una a dos quarts de dues del migdia a Calafí Ràdio. Amb tu, ma...

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

It's Summertime. Calafell Ràdio. Són les 8. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

Els vespres d'aquest estiu, de dilluns a divendres a Calafell Ràdio, tenen un so i un color molt especial. Blue Time. Una selecció del millor jazz amb tocs i influències d'altres gèneres musicals. Gaudeix del Summer Jazz amb Blue Time. Aquest estiu, a Calafell.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

9. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes?

0: que a la Fil Ràdio tenim totes les novetats del pop i les cançons més recents. La millor varietat musical durant el cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, sent Calafell allà on siguis.

0: Yeah, man.
1: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.
2: Aquest estiu ens remullem junts.

0: Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
1: Aquí i ara, l'actualitat, l'entreteniment i la millor música.
2: És estiu a Calafell Ràdio.

Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils. Els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero cada dia de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.

Summertime. Calafell Ràdio. Són les 11. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram.

Deep, House, Latin House, Techno, Trance i molts més. Des dels anys 90 i fins a l'actualitat. Això és Alter Ego, el programa de música dance de Calafell Ràdio conduït per DJ Glass Hat i per on passen els DJs més rellevants de les pistes de ball del panorama dance català i espanyol. Alter Ego. Cada dia, de dilluns a diumenge, d'11 a 12 de la nit, a Calafell Ràdio. Alter Ego, amb DJ Glass Hat.

12. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

Els diumenges de 9 a 10 del matí a Calafell Ràdio, l'hora del jazz. Més fresc, dinàmic, pensat perquè tothom pugui gaudir, entendre i estimar el jazz. L'hora del jazz, ara en format estiu, amb Ramon Robuster. Amb repetició els diumenges a les 12 de la mitjanit.

L'hora del jazz, estiu. Estem acabant el mes d'agost, estem ja al setembre i continuem encara amb l'hora del jazz estiu, per uns 2-3 dies, crec, més o menys, que fins que tornem a la programació normal de 2 hores. Avui farem un programa d'aquests que t'agrada fer, perquè la música que escoltarem és molt agradable, és molt... És una música precisament per això, per aquesta, per aquests moments del començament d'un diumenge, per entrar en bona marxa. El primer que sentirem és un àlbum de fa... va sortir el 29 de juny de l'any passat, del senyor Emili Parisien, amb el seu quintet. És un àlbum que volia portar ja fa temps, però a vegades no acaben de quadrar les coses... I jo crec que ara valdria la pena escoltar-lo. De totes maneres, farem una cosa una mica especial amb aquest àlbum, que és que l'àlbum, aquest que parlem, és un ACT. Amb ell també hi ha un DVD, i com que la gravació va ser una gravació feta el 8 d'agost de 2017 al Festival de Jazz de Marciac, aquí al sud de França, aquesta petita ciutat que porta els millors festivals de jazz des de fa molts anys d'Europa, això és un... El CD porta 8 composicions i el DVD que acompanya aquest àlbum porta, me sembla que 18 o 19, 19 composicions, algunes peces repetides perquè són de diversos concerts. Però hi ha 2 peces molt especials amb aquest àlbum. Les 3 primeres són composició del quintet, bàsicament, en plan una mica d'improvisació. I després hi ha diverses composicions, perquè dintre del quintet de l'Emili Parisien hi ha amb el piano Joachim Kuhn, amb la guitarra el Manu Kothia, i a la bateria el Mario Costa, i el baix el Simon Tailleu. Això és el quintet bàsic. Però després hi ha 3 invitats importants. El Vicente Peirani, amb el seu acordeó, el Michel Portal, amb el clarinet, i un altre especial, el Winston Marsalis, a la trompeta. De fet, Winston Marsalis, no sé si ben bé estava invitat o ja estava la cosa planificada, però la qüestió és que es va presentar. Segons diu les crítiques o les cròniques, Winston Marsalis, per ser una part de les seves vacances aquí a Marciac, i està present amb el festival, i la sorpresa va ser que, quan estaven ja actuant el quintet de l'Emili Parisien, va pujar a l'escenari ell i va començar amb una de les peces que precisament serà la que sentirem a continuació. Com us deia, aquest àlbum hi ha aquestes 2 peces intermitges que amb les que actua Winston Marsalis. Jo crec que són molt simpàtiques i agradables i suficientment explicatives de lo que és aquest àlbum. Tot i que l'àlbum és molt més dens, és un àlbum molt, molt potent, és un àlbum preciós. Després hi ha 2 peces de la Ballad d'Ibiza 1 i 2, de l'Emili Parisien, i acaba l'àlbum amb un altre de Joachim Kuhn. Però jo us dic que l'àlbum és per fer una edició important de l'Hora del Jazz, és per dedicar-li molt més temps, però estem a l'estiu i anem per coses agradables. I anem per Tentation Rag, aquesta peça clàssica, un estàndard de l'Henry Lodge, i que aquí, bueno, entre el saxo de l'Emili Parisien, el Winston Marsalis i el Michel Portal, ja veureu el que passa.

Hem sentit la primera peça amb la que forma, amb la que toca Winston Marsalis. Us repeteixo, estem escoltant el quintet de Mili Parisien. El nom, que no l'he dit abans, és l'Sfumato Live in Marciac. És un ACT amb la referència 6021/2, si voleu buscar, perquè porta també un DVD del concert aquest del 8 d'agost de 2017. Jo crec que, bueno, només aquest, sinó altres concerts també que van fer. Amb aquest DVD l'acompanya el CD que estem escoltant. Emili Parisien va ser aquí a Marciac, va estar a la seu, quan era adolescent, va estar a classes del col·legi de Marciac de jazz, de les classes de jazz del col·legi. I, bueno, per aquests concerts va tindre la mà oberta totalment de l'organització per poder agafar els músics que li interessés, i ja veieu aquests vuit músics fantàstics amb aquests tres convidats, el Vicent Periani, el Michel Portal i el Winston Marsalis, junt amb el Joachim Kunz, que en aquell moment formava part d'aquest quintet d'ell, l'Emili Parisien amb el seu saxo, a la guitarra el Nano Kotgia, a la bateria el Mario Costa i el baix el Simon Tailleu. Anem per la segona peça que escoltarem d'aquest àlbum, i ja us dic que és un àlbum per fer-li un programa més extens, però són dues peces significatives. La primera, per aquesta intervenció de Winston Marsalis i aquesta cosa clàssica que ha portat sempre amb un to totalment actual, i la segona perquè és una composició de Joachim Kunz, aquest pianista fantàstic, i podem escoltar una espècie de dues cares d'un mateix concert, un més clàssic amb aquesta interpretació que hem sentit del Tentación Rag i el Transmitting de Joachim Kunz, que, com sabeu, és un home que està amb tots els moviments d'avantguarda, incloent-hi el free jazz i totes les avantguardes possibles del jazz, i aquí també amb aquesta peça, que és coneguda i molt, és un estàndard d'ell, doncs també toca el Winston Marsalis, i aquest és un dels motius també perquè ho posem a l'hora del jazz estiu. Anem per Transmitting.

deixem l'Emili Parisien i passem amb un músic que realment fa temps que volíem portar també. Estem aprofitant aquests moments de l'estiu per treure coses que teníem al cap feia molt de temps. És un àlbum del 2000, que va aparèixer el 5 de setembre del 2008. I del 2008 en mare hi ha moltes més gravacions d'aquest trio de piano que escoltarem avui, i que les tenim, i que les anirem posant a l'hora del jazz normal, quan estiguem en la programació normal. Però volíem començar per aquest àlbum, perquè aquest àlbum jo crec que va ser un dels que no era dels primers, era, ja havia fet moltes gravacions, però és un dels importants i que va fer que la crítica i el coneixement d'aquest personatge, d'aquest músic, d'aquest pianista, doncs tirés molt amunt. Estem parlant de Elge Lien Trio, i l'àlbum d'aquest 2008 s'anomena Hello Troll. Això és una producció d'una discogràfica alemana que es diu Ocella, que té una característica jo crec important, que és la qualitat total, brutal de les gravacions, i que això és degut a que està gravant amb el Rainbow Studios, amb l'enginyer aquest, el Jan-Erik Krohaus, que és el mateix que fa les gravacions al mateix estudi per ECM. Per tant, estem parlant d'un nivell de qualitat altíssim amb la gravació i un trio que jo crec que ens agradarà molt a tots i que avui portarem amb tres composicions per fer un tast d'aquest primer àlbum, que va ser un àlbum que va tindre diversos premis, després ho comentem. Anem pel Gamut Warning, que és la primera composició i la cobre aquest àlbum del Hello Troll, del Ace Lien Trio, que, bueno, diem a la formació, és ell amb el seu piano i amb totes les composicions, que n'hi ha nou amb aquest àlbum, el Frode Berg amb el baix i el Knut Halefherr a la bateria.

Helge Lien va néixer a Noruega, ara té 44 anys. Els músics que l'acompanyen també són dels països nòrdics. I aquest és un àlbum que va guanyar, va tindre un parell de premis importants. Va ser el Grammy, el millor àlbum, el Grammy, el millor àlbum dels premis noruecs del 2008 i també guanyador dels premis Indian Acoustic Project. Les etiquetes d'aquest àlbum ho porten, no? És el damunt, enganxat a damunt. Podeu veure tot això, la informació sobre les portades al Facebook meu, de Ramon Robuster, i al Fell Ràdio. Anem seguint amb aquest trio fantàstic i anem per una peça també, com totes, composada per ell, que és Age of Free Will.

Aquesta formació d'aquest trio té diversos àlbums editats. El 2013 va canviar el bateria pel el senyor Oddvar Johansen i fins a l'actualitat jo crec que deu portar com a trio entre 11, possiblement uns 11 àlbums. L'últim és el que s'anomena 10, no sé si té res a veure amb la correlació. Tenim diversos d'aquests àlbums, a partir d'aquest que estem escoltant del 2008 fins a l'actualitat, que anirem posant a mesura que anem desenvolupant el programa normal de l'Hora del Jazz. I anteriorment hi havia col·laboracions, que hi ha 4 àlbums de col·laboracions, i 2 àlbums del 2002 i un del 2012 amb solitari, ell al piano sol. Per tant, estem parlant ja d'un músic jove, amb molta discografia i amb un currículum especial i amb aquestes gravacions, com veieu, tècnicament increïbles, de l'empresa Ocella. Anem per l'últim que escoltarem avui, d'aquests 9 que formen aquest àlbum, que és Trossi. També una altra peça preciosa, amb una exhibició total d'ell, i amb aquesta espècie de post-pop, o digueu-li com vulgueu, que utilitza, però que jo no vull classificar, sinó que estem parlant de jazz de veritat. Anem amb aquest trio de L.G. Leyen amb la peça Trossi.

deixem el GLI en trio, insistirem en aquest trio fantàstic en propers programes i amb aquestes gravacions també molt bones d'Ocella. Ocella, val la pena que entreu amb aquesta discogràfica, amb aquesta etiqueta. Trobareu algunes sorpreses interessants, perquè aquest àlbum, per exemple, també està a l'edició de LP, i jo sempre em faig la mateixa pregunta. Aquests LPs, com estan fets? Totalment analògics, que és el que hauria de ser, o han agafat... Jo crec que sí, perquè estem parlant d'una empresa que jo crec que té un nivell molt alt i utilitzant aquests estudis de gravació i aquest enginyer, jo crec que la cosa deu anar pel camí bo, perquè si avui en dia hi ha una total emissió de LPs que, de reedicions i de molts àlbums nous que surten amb CD i després també surten amb LP, i si aquest àlbum d'LP està tret de la gravació digital, ens estan fotent una enganyada brutal. Perquè un LP és un des d'un inici, des dels músics fins a la gravació de l'LP, ha de ser totalment analògic. Si no, aquests harmònics alts i tota aquesta informació que conté l'LP i que moltes vegades el CD no té amb tanta qualitat, doncs han desaparegut si entremig hi ha uns moments de gravació digital. Per això jo crec que aquí sí que val la pena, perquè ja veureu que entrant en aquesta discogràfica trobareu algunes sorpreses, com per exemple algun àlbum de recopilació de diversos àlbums de la pròpia productora, gravat amb LP i junt amb ell amb una escultura, amb una sèrie limitada de 12 peces, amb una escultura de fusta del mateix tamany d'un LP, unes escultures molt magues, i que això només val la quantitat de 920 euros. Per tant, estem parlant amb coses molt serioses, i que si teniu aquests diners i voleu tindre aquestes escultures i aquest LP tan especial, que amb una edició de 12 només, doncs ja sabeu què podeu fer. I per acabar el programa anem a fer un petit tast d'un àlbum que m'ha sorprès totalment, que va aparèixer aquest 10 de maig del 2019, que és el senyor Theodors Avely, amb un àlbum que s'anomena After the Rain, A Night for Coltrane. Vol dir que una nit amb Coltrane. Hi ha 6 composicions amb la versió CD i 4 amb la versió LP, a la majoria de John Coltrane, una del Mango Santamaria, una de Carl Messeri, i és una formació amb l'Adam Sulman amb el piano, Jeff Chambers al contrabaix i Barrel Green a la bateria. Només fem un tast perquè insistirem més endavant en aquest àlbum, que val molt la pena i que és un àlbum brutal. Escoltarem per acabar el Pursans de John Coltrane i, com sempre, que sigueu bons i, sobretot, escolteu jazz.

és la una. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

Banda Sonora Original, un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem els millors temes musicals que van donar so a grans pel·lícules. Els podràs escoltar els dissabtes de 9 a 10 del matí de la mà d'Eduard Abbas. Repetició les matinades de dilluns d'1 a 2.

Benvinguts, benvingudes, oients de Calafell.tv, Calafell Ràdio. Gràcies per acompanyar-nos un dia més al vostre programa de bandes sonores originals. El meu nom, Eduard Abàs, i durant una hora us intentaré fer arribar les millors bandes sonores dels nostres temps. Comencem!

El mestre Constantino Martínez Ors, compositor i director d'orquestra especialitzat en música de cinema, és un músic intel·ligent i expressiu, singularment característic per al seu entusiasme contagiós i la passió que transmet en les seves interpretacions. A més de ser professor de direcció d'orquestra en la Berklee College of Music en el Màster de Film Scoring, és director músic ideòleg de la Film Symphony Orchestra. Ha obtingut premis internacionals com el Gran Premi de Direcció d'Orquestra de Moldàvia o el segon premi en el Concurs Internacional de Direcció d'Orquestra de Craiova. A més, ha dirigit prestigioses orquestres com ara la BBC Concert Orchestra, la Filarmònica Nacional Sergei Lunchevitsi i l'Orquestra de la Filarmònica de Brasov. Us deixem, doncs, amb les millors bandes sonores de cinema dirigides per al mestre Constantino Martínez Ors.

0: Summertime.
1: Calafell Ràdio. Són les dues. Mira'ns a calafell.tv. Escolta'ns a Calafell Ràdio al 107.9 de la FM. Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns

Estils, referents, promeses, clàssics, inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Una hora setmanal on la música en català és la protagonista de la sintonia de Calafell Ràdio. Mentre tu esperes el teu dia... .cat, els dissabtes de 9 a 10 del matí, amb repetició els dilluns a la matinada de 2 a 3.